Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

Ràdio Pego, sempre al teu costat. Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Radio Pego, radio de proximitat. Dans cette rue y avait...

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: Radio Pego. 106.8.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: La música del moment.
1: Ens acostem a altres pobles perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
2: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts a ser de nou a Viatge a la Música. Programa número 29 d'esta temporada ja 16 i el nostre viatge musical en esta nova dimensió 1.6 i que sempre podem escoltar a través de les tres vies oficials, a través de la FM 100.9 al Sira Ràdio, per a tot el món a través de la seva pàgina web www.alsiraradio.com i no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I el nostre tracte musical, com sempre, es du a diferents i interessants parades musicals. Winter entre altres, escoltarem un gran maxi dels 80 a carrer de la Reina del Funk, tindrem un gran tema de rock de Queen, tindrem un clàssic de l'Italo Dance, un supergrup de hard rock, tindrem un grup de tecnopop nacional de culte i un gran compositor de bandes sonores, entre altres. I és que avui tots aquests continguts musicals estaran representats per grups i artistes tan importants com Chaka Khan, Tokyo Hotel, Jeep Bonnet, The Master Mixers, Queen, Gary Lowe, Down Yankees, Aviador Dro y sus obreros especializados y Randy Edelman. I comencem, com sempre, el nostre programa de manera espectacular. En este cas, en Chaka Khan, cantant i compositora nord-americana que porta en actiu des de l'any 1970, més de 5 dècades dedicada al món de la música. Està considerada la reina de la música funk i destacava per la seva poderosa veu. Ha tingut vendes milionàries i té certificacions de platino i or als seus discos. Ha guanyat, a més, 11 Grammys, incluït uno en homenatge a tota la seva carrera. En la dècada dels 70 i 80 va ser component del famós grup de funk rhythm and blues nord-americà Rufus, en el qual va editar 11 àlbums. En solitari, Chaka Khan ha continuat editant àlbums, en concret 13, i cançons tan importants pertenecen a ella com poden ser I Every Woman, Ain't Nobody, junta Rufus, i també la col·laboració que van fer amb Steve Winwood en el tema Higher Love. Però ens n'anem a l'any 1984. Editava el seu disco I Feel For You, el seu disco número 5 en solitari, i que va ser disco de platino als Estats Units, disco del Regne Unit i èxit internacional. Anem a escoltar precisament el cançó que donava títol a aquest àlbum, I Feel For You, un tema que estava composant originalment per Prince i estava al seu primer disc de 1979, però en esta nova versió comptaven

I ens n'anem directament a Alemanya, en este cas a Tokyo Hotel, un grup juvenil que combinava el pop-rock, la música, el rock alternatiu i també influències de l'electropop i el synth-pop. Se va fundar l'any 2001 i encara continuen en actiu. Han editat 7 àlbums i han venut més de 10 milions de discos en la seva discografia i a més han guanyat premis musicals com els prestigiosos MTV. Aconseguiren l'èxit absolut i se van convertir en tot un fenomen de fans l'any 2007 gràcies al seu segon àlbum, Zimmer 483, que inicialment estava interpretat en alemà i va ser el número 1 en Alemanya per suport disco d'or. Però aquest mateix any van editar Scream, que era una combinació de temes dels dos primers discos interpretats en anglès. En este cas, Tokyo Hotel va aconseguir l'èxit internacional, seguint disco d'or també en llistes nord-americanes. En aquest segon disco, combinant el disco en alemà i el disco en anglès, van vendre prop de 2,5 milions de còpies a tot el món. I anem a escoltar un dels temes més emblemàtics, Moon Soon, també un tema que inicialment estava interpretant en alemà, però en esta ocasió anem a escoltar la versió en anglès i que va entrar també en llistes europees i americanes. Com he dit abans, un grup que va ser inicialment un fenomen de fans se va quedar ahí, però es va deixar esta gran cançó anomenada Moon Soon, a càrrec de Tokyo Hotel.

I ara anem directament a l'any 1989 amb el projecte musical anglès anomenat Jet Bunny and the Master Mixers, un projecte musical en què n'hi havia discjòqueis, músics i productors. Quan em vaig curiosa, n'hi havia dos discjòqueis que eren pare i fill, respectivament, i que, com a imatge curiosa, era un conill de dibuixos animats que apareixia en totes les portades dels seus discs. La seva fórmula d'èxit era molt directa, era combinar música i clàssics del pop-rock, anomenat oldies, des de la dècada dels anys 40 fins als anys 70, amb samplers i utilitzant una base musical de top dance, formant una espècie de medley. El resultat, van traure 7 àlbums, però sobre destaca el seu primer àlbum debut, de 1989, Jet Bonnet, The Album, que va ser top 2 al Regne Unit, triple disco de platino, va ser disco d'or als Estats Units i èxit internacional. Este àlbum incluïa 3 cançons que van ser número 1 al Regne Unit, com poden ser Swing the Mood, Let's Party, i la cançó que ve a continuació, That's What I Like, una cançó que també va ser, a més de ser número 1 al Regne Unit, és internacional, número 1 sí, a Espanya també, i que utilitzava com a base musical la famosa sintonia de la sèrie de televisió Hawaii 5-0, i junta a cançons tan conegudes d'artistes oldies, com poden ser Chubby Checker, també va ser Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard o Dion. Vist en el pas del temps, pot ser una comissió curiosa, però això va triomfar en la seva època, i anem a escoltar ixe medley a càrrec de Jet Bunny, The Master Mixer, i el seu tema That's What I Like.

Estem al constant viatge a la música 1.6, programa número 29 d'esta temporada 16, i sempre escoltar el programa tan fàcil com la FM 100.9 al CIR Ràdio, també a través del món universal, a través de la seva pàgina web www.alcirradio.com i, per supost, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al CIR Ràdio. I ara és el moment d'obrir la nostra discoteca particular amb un dels gèneres, com ja sabeu, preferits de música dels nostres, que és l'Italo Dance. En este cas, en un dels artistes més reconeguts. Estem parlant de Gary Lowe, cantant italià que va començar la seva carrera en 1982 i encara continua en actiu. És responsable d'alguns dels temes més rellevants d'este gènere musical de música dance, com poden ser els temes I Want You o la versió que va fer de La Colegiala. Però ens n'anem al seu primer tema, el tema debut, 1982. El tema s'anomena You Are a Danger, èxit absolut europeu, número 1 al nostre país, a Espanya, i va arrasar literalment a les pistes de ball. I amb el pas del temps, per supost, s'ha convertit en tot un clàssic de la música d'arts dels anys 80. Per supost, de tiradors, no podia faltar. Així tenim el tema de Gary Lowe, You Are a Danger, per supost, en la seva versió maxi single.

I ara canviem radicalment d'estil i de país. Ens anem directament als Estats Units, amb Damn Yankees, supergrup de hard rock nord-americà, que va estar en actiu entre 1989 i 1994, encara que després han tingut posteriors reunions. I per què era un supergrup? Perquè estava composat per components tan importants, de grups tan importants com Styx, Night Ranger, Lynyrd Skynyrd i, per supost, el gran guitarrista Ted Nugent. El resultat, dos àlbums. El primer d'ells va ser doble disco de platino als Estats Units, i els Damn Yankees combinaven de manera igual temes potents amb grans balades sentimentals i emocionals, com poden ser, per exemple, cançons tan conegudes com Runaway, High Enough o Where You Going Now. Però ens n'anem al seu segon i últim disc, de l'any 1992, s'anomenava Don't Tread, va entrar en llistes nord-americanes en disco d'or, i així anem a escoltar un dels temes amb més força i més rellevants de la seva discografia, Don't Tread on Me, i que va ser top 3 en llistes de rock nord-americanes, un supergrup de hard rock a reivindicar, Damn Yankees, Don't Tread on Me.

I continuem avançant el nostre programa i ara és el torn de sentir música feta així al nostre país amb un grup de tecnopop i música electrònica a reivindicar. Estem parlant de Aviador Dro i sus obreros especializados. Formats a Madrid l'any 1979, han passat per diverses formacions però encara continuen en actiu. Destacaven perquè les seues lletres i el seu look tenien un to futurista i uns originals concerts en viu. El resultat, 11 àlbums, 11 singles i 9 maxi-singles. I cançons tan interessants com poden ser La ciudad de movimiento, Baila la guerra o Amor industrial. Però ens n'anem al seu disco número 4, de 1985, Cromosomas salvajes. Possiblement siga el seu disco de més èxit comercial, perquè així combinaven el tecnopop, la música dance, i destaca el tema que representa este canvi a un públic més obert, com és el tema El color de tus ojos al bailar, que a més estava produït per el famós productor Julián Ruiz, que havia produït a artistes tan importants com Azul y Negro, Tino Casal o Còmplices. Sinó que si no conegueu a Aviador Dro, ara és el moment de redescobrir-lo amb el seu tema El color de tus ojos al bailar, per supostament versió maxi-single.

I com sabeu, esta temporada estem finalitzant en temes i cançons i temes també partitures de bandes sonores. Avui és el toc d'aixes partitures i bandes sonores a càrrec d'un gran compositor nord-americà i veterà de més, compositor, músic i productor, Randy Edelman. De l'any 1972 continua en actiu i vas començar primer col·laborant en artistes i grups tan importants de música pop com pot ser The Carpenters o Barry Manilow. Però després, ja dins de la seva trajectòria com a compositor de bandes sonores de música, de cinema i televisió, destaca estils musicals variats i diversos, com els gèneres diversos també de les pel·lícules a les quals ell ja fica música. Pel·lícules tan conegudes com El último mohicano, junt a Trevor Jones, La màscara, Pánico en el túnel, Cazafantasmas 2 o la famosa sintonia de la sèrie de televisió MacGyver, pertenecia a Randy Edelman. Però ens n'anem a una de les seues més celebrades. 1993 s'estrenava Dragon, la història o la vida de Bruce Lee, basada en la famosa vida de l'actor mític d'arts marcials Bruce Lee, i es deixava una de les seues millores composicions. Així era una hora de tornar a conèixer a Randy Edelman i la seva banda sonora de Dragon, la història de Bruce Lee.

0: amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Com sempre, escoltar el programa és tan fàcil als través de les tres vies oficials, 100.9 de la FM, al Sierra Ràdio, a través de la seva pàgina web, www.alsierraradio.com, i no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook, Viatge a la Música i al Sierra Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes avui com a tècnic Ximo Noguera. Nosaltres tornarem al proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. Així que jo de vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
2: Què passa?
3: No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero, zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: La humanitat, des del moment que va ser conscient com a espècie, ha intentat imposar la bipolaritat com a principal sistema per entendre el món. Atenienses o espartans, occidente o oriente, conservadors o progressistes,
1: PP o PSOE,
0: al mar o a la muntanya, PP o PSOE, del Madrid o del Barça, peix o carn, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Si algun individu intenta tan sols qüestionar la dualitat imperante, passa a convertir-se en un enemic públic i una gran part de la societat posarà entre bancs per a que aquesta nova vida de pensament qüestione la realitat. Quilòmetre Zero, amb el seu compromís per donar veu a qui no la té, porta avui un testimoni dramàtic. Una persona que ha perdut el treball, la família, els amics, per ser diferent. Bona nit, Agustí, com estàs?
2: Pues mal, hi ha moments que... pues que no sé si val la pena continuar... continuar vivint en este món.
0: No, això no, mai, Agustí. Anem per parts. Bueno, anem a contar un poc la teua història. Agustí García Ripoll és alcoià i en 1976 es va apuntar a la fila de bereberts d'Alcoi.
2: Sí, quan va morir Franco, perquè tenia por que com a moro pues m'agarraren represàlies. Clar, jo va ser sempre pues, una persona molt confiada. I clar, jo tenia una sabateria al carrer Nicolau i tenia por que me la tancaren.
0: D'Agustí, tu vas formar part de la festa en 1976 i vas arribar a ser capità en el 92.
2: Eixe va ser el problema, la capitania. Perquè jo com a capità pues, vaig pensar que devia de donar exemple i vaig abraçar la fe musulmana. El divendres pues, no anava a les reunions de la fila perquè tenia que anar a resar i lo pitjor pues, va ser pues, el menjar.
0: Clar, perquè vostè tenia una carnisseria.
2: Efectivament, sí. Tenia una... tots els diumenges esmorzava en botifarres i en botis de tota la classe pues, a la plana de Germà, un amic meu. Al ser capità pues, ja no podia menjar jo botifarres. Al principi anava a reunir-me amb ells, jo portava un kebab, però clar, tampoc podia beure i ja van començar a quedar sense avisar-me. Quedaven sense mi, jo vaig començar a sentir-me soles, fins que pues ja no em parlen.
0: I la capitania aquest any va ser complicada, Agustí?
2: Un infern, va ser un infern. Perquè clar, jo vaig prohibir l'alcohol i jo es deia, si som moros no podem beure cafè. I,

0: Bueno, estem parlant ara mateix, estem en abril de 1993. Sí, i ahir va ser quan va fundar pues, una nova fila de cristians al coll. És maceros. Bueno, al principi anava a ser maceros, però al final bueno, es van quedar així en aquest nom. Va muntar la fila, sí, va muntar la fila, ja podem menjar botifarres, ja podíem beure burret, pernil, van ser uns anys molt bonics. Fins que el van nombrar capità cristià en 2024 al coll. Sí, ahí ja va tot, ahí tot se'n va anar a la merda. Perquè com a capità, pues jo em veo l'obligació de donar exemple, no? I clar, abans de menjar, de dinar o de sopar, pues resàvem el rosari i venia en la taula. I clar, jo vaig obligar a tota la fila a parlar en cristiano.
1: Perdona, Agustí, en cristiano no entenc el que vols dir.
0: Pues jo quan era menut o entropesava en algú en el coi que no parlava valencià, em deia, a mi me hables en cristiano. I clar, jo pues ara ja ho sé que em vaig equivocar, però vaig prohibir que es parlara valencià en la fila.
1: Va prohibir vostè que es parlara valencià en la fila?
0: Sí, i clar, n'hi havia uno que era del bloc i país i em va fer la vida impossible fins que em van convidar a abandonar la fila. La fila que jo vaig fundar, eh? Això és molt dur, Monsonís, això és molt dur.
1: Sí, és dur, Agustí, però no va ser lo pitjor.
0: No. Jo estic unit a la festa i jo veig que la festa pues, hi ha música que no la que n'hi havia en els camps de batalla. I els trajes que portes tampoc són els del camp de batalla. I bueno, les dones tampoc hi siguen a lluitar al camp de batalla. Entonces, pues, si no sóc ni cristià ni musulmà, vas dir, Agustí, fes una fila d'agnòstics.
1: De què, Agustí, perdona?
0: D'agnòstics.
1: De què?
0: D'agnòstics. Ni peix, ni carn, ni tigre, ni león, leopardo. Però la societat no està preparada.
1: Agustí, és molt interessant el que s'estàs contant. Però el programa deu continuar, tenim més seccions, jo crec que aquesta història es queda un poc a mitges. De totes formes, si vostè vol vindre la setmana que ve i ens acaba de contar el que li està passant, precisament per ser diferent, per portar un altre camí, per complir els seus principis.
0: Pues sí, gràcies, sí que tornaré, perquè és que a mi m'estan fent fèsting. A mi tota la ciutat m'està fent fèsting. I clar, la dona m'ha deixat.
1: Tenim que continuar, Agustí. Continuarem parlant del tema perquè és molt interessant. No sé si pots dir alguna coseta més.
0: Pots donar les gràcies a Quilòmetre Zero per donar-me veu, perquè ningú hi ha tocat moltes portes, ningú me les ha donat. I puc saludar?
1: Sí, clar, salude.
0: Pues vull saludar al fill de Camilo VI, que era del coll.
1: Molt bé, moltes gràcies, Agustí. Estem, estimada audiència de Ràdio Pego, entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, con Lady Alcon. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Dones, homes, nyors, nyores, ladies and gentlemen, quan són les 9 i 25 minuts d'avui, 9 de juny de l'any 2026 de l'era del nostre senyor, comencem el programa 609, però és que no sabeu Roma.

Molt bona nit, o molt bon dia, o molt bona vesprada, estimada audiència de Radio Priego, depenent en quines situacions es troben vostès ara mateixa. En el bancal, fent el sopar...

0: Canta la parella mirant un concurs de
1: Fent un
0: televisió, fent
1: trio.
0: un trio. En fi, bona nit, senyor
1: Normal.
0: Major. Com està?
1: Bé, bé,
0: Paraules
1: sí.
0: dramàtiques, les d'Agustí García.
1: Sí, però les teves Oriente u Occidente, u Occidente u Oriente, pues no, Occident i
0: Orient.
1: Orient.
0: Sí. Perdó
1: Però
0: que
1: bé,
0: te...
1: Agustí, se n'acaba
0: Jo...
1: anar.
2: M'acabe de convertir a... Soc agustiniano.
0: Sí, és de...
2: Sí. M'ha fet agustiniano, però a més agustiniano acèrrim i profund.
1: Però el primer o el segon?
2: Des dos.
0: No
2: ah.
0: vull, no vull
2: És més,
0: desvelar.
2: des tres. Del que estava era moro, el que era cristià, i el expulsat des dos.
0: No vull desvelar més coses, però la veritat és que ara Agustí, que estan fent-li un fèsting per voler fer una fila d'agnòstics al coi, no? La setmana que
2: A veure, el
0: ve...
2: concepte de fèsting és espectacular.
0: La setmana que ve contarem la història perquè ha passat bueno, no està passant bé. No està...
2: Joderte con la fiesta, el fèsting és una passada.
1: Tot això té algo que veure en alguna metàfora?
0: Tu ho sé.
1: No,
0: ara
1: pregunta,
0: mateix.
1: No.
2: Ergapau, te huelo por donde vas i
1: no,
2: les finíssimes.
1: Montserrat, el tenim per ahir,
0: tenim
1: parece ahí, que tenim problemes.
0: Molt bona nit, Montserrat, com està vostè?
3: Bé,
1: sí que el tenim.
3: Ha costat un poc comunicar, però bé, ja pareix que estem bé. Jo m'ha arribat al final de la
1: història. Sí, va bé, sí, de papa, ja que dir-ho, ja que dir-ho...
2: Que lo del papa te ho ha papat tot, no?
3: Ara... Sí, el papa m'ho ha papat tot, sí.
0: Ara m'ho ha dit. Què dies que has pogut escoltar a Agustí al final, no?
3: Sí, m'ha borronat, no?
2: Agustiniano.
0: Pues escoltarem, perquè la setmana que ve ja dic que la història és dura.
1: Sí, la setmana que ve serà la història dura d'Agustí i també l'últim programa.
0: L'últim programa de la temporada. De
1: set.
0: Caguin tot, podrem passar l'estiu sense vindre
2: bueno,
0: a la ràdio.
2: Però de perles, eh?
3: Sí. I volarem a la fi de cap.
0: L'hora la
3: porteu un poc malament, eh? Jo no sé... 10 minuts antes de l'hora oficial... No...
2: L'hora la portem malament? Com la... Si l'hora no l'han portat bé, des de fa... Què fa? 7 anys que estem així?
1: Pues... Sols...
3: Ja,
1: és
3: que si l'editorial acabem a 25... Ja...
0: No, és que jo he mirat el rellotge que n'hi ha a la ràdio i ha mirat els segons i era 35 segons en aquest moment. M'acaba de donar content.
1: No, però tenim temps per tot. Està jugant a l'Almeria contra el Castelló.
0: Sí,
1: si puja el Castelló, hi haurà 5 equips del País Valencià, que això no s'ha donat mai en la vida.
0: Això és històric.
2: Estic pa mi cachondo.
1: I tindrem un corresponsal al Castelló dia sí, dia no.
3: Els d'Elx, així no són un poc així, no sé com.
0: Però són millors que els de l'Hèrcules.
2: Sobre la meitat.
1: Sí.
2: Sobre la meitat. Tots els que van entrar sobre la meitat.
1: No.
0: Tots els que van on?
2: A entrar en primera divisió. Sobre la meitat i és més, sobre un 90%.
0: Tu faries més una lliga de petanca.
2: Jo expulsaria.
1: Tu, Darby, veus l'expulsió en seguida.
2: Jo expulsaria.
0: Seguida.
2: A més, implantaria el mallot d'àrbit
1: fúcsia
2: en...
0: Quina vellia mos espera.
2: Lunars blancs.
0: Quina vellia mos espera als que estem al teu costat.
2: No, tranquil, jo no la patireu perquè la palmaré antes, no patireu.
0: No.
1: Bueno, parla una cançó per a esos que el duen pescar minals.
0: Exacte.
2: Ostres,
1: i taparen.
2: Anem a sentir, avui tenim, musicalment tenim dos curiositats. Anem a sentir a Banderas de Mayo. Tècnicament, el que he dit avui és el millor grup que ha parit la Ribera Alta.
0: Banderas de Mayo?
2: Són un grupet que eren entre Alcúdia i el Gemesí. És el que gent de sí, gent d'allà, però que jo tampoc ho sabia, la veritat.
1: I en castellà, Banderas de Mayo?
2: Sí, es diuen Banderas de Mayo. Home, bueno, estem parlant de l'any... Són de l'any 80...
0: Vale.
2: 89.
1: Perquè seran boeros, però vale.
0: Jo tenia una nòvia del GMC.
2: Ja, en teatres puestos. També consideres que qualsevol tia que parles no és nòvia, eh?
0: No.
2: Bueno, la cosa està en que estos del Gemesí i Alcúdia...
1: De Carlet o de Crespins? De Carlet serà.
2: Ara estàs pitjant-me, no sé tant.
1: De Carlet, sí.
2: La Ribera Alta,
3: Montsorín no dona temps a fer nòvia perquè li proposa el trio en seguida.
2: No fa un nòvio i de desguitó.
0: Em pot l'ansietat. Des de fa 40 anys però que em parlo d'ansietat.
2: Però s'acaba l'arròs.
0: No, tinc 56, fa 40 anys que em parlo d'ansietat.
2: O fas el trio allà o...
1: No sé, ja en tens 56?
0: Ja en tinc 56 i jo...
1: Com Montserrat?
0: Com Montserrat.
1: I com Monató?
2: No, no, perdona, jo no, eh?
1: Ah, val.
0: I sense fer un trio
3: la vida.
2: Jo tècnicament, a mi em falten 3 dies, o sigui, jo tinc 55 i algo.
1: Sí, sí.
2: Bé, la cosa està en que anem a sentir la cançoneta aquesta. És una cançó, és curiosa, perquè és una cançó que avui políticament seria incorrecta.
1: Ah, doncs... Pues.
2: Per què? Pues perquè el vocabulari que gasta... No estem parlant de Bad Bunny i coses d'aixes. No. Jo te la voy a comer i coses d'aixes. Però la cosa és que ja parla un poc de possessió. Bueno, és un poc de vocabulari... O sigui, anem a veure les coses clares. Avui políticament no és correcte, però en aquest moment a ningú mos va marcar. O sigui, les coses a vegades estan tretes.
1: Home, jo no l'havia sentit mai al dia d'aquest grup.
2: Bé, anem a sentir la cançó Hoy me siento bien de Banderas de Mayo.
1: Pecagate.
0: Hoy me siento bien. És un bon títol.
2: Està tremendo.
1: No me duele...

0: La cosa no era patant, no? No.
1: Muy bien.
2: Está de categoría.
0: No nos hemos traumatizado. Además, tengo última noticia.
1: El políticamente incorrecto no estaba. No,
0: a ver, la primera frase.
2: Bueno, pero...
0: De la primera frase, uy, lo de te quiero solo a mi lado, que nadie te hable, no pues, sé qué. Que no...
1: Yo me esperaba una cosa como el every breath you take.
0: El every breath es similar, pero lo que pasa es que este solo pega la otra CTG y después no. Pero uy, ya, eso ya es, por favor, qué posesión.
2: Jo els he vist en directe al PAF Emissores del GMSI, en Maria José, i venien després de fer, de fer l'amor en un bancal de caquis, entonces,
0: es que,
2: hoy me siento bien y te quiero solo para mí, ara m'ha recordat d'això. No, a tope.
0: Bueno, pues el equipo de investigación Kilómetro Cero ha concretado más la geolocalización.
3: Sí.
0: El pase en el meu geolocalizador y vos dirá exactamente de on sona.
3: Sí, vaig a dir-vos en el carrer de baix del carrer Major, en Guadassuar.
2: Guadassuar.
3: Para pintar. I allí està la frase eixa.
0: El que és el carrer Sant Blai de Guadassuar.
3: Són de Guadassuar.
2: Entre
3: el GMSI i l'Alcúdia.
2: Guadassuar antes pertenecia al GMSI, però el va independitzar.
3: Se'l va Guadassuar a la butxaca i se'n va anar.
2: Bé,
3: una cançó fantàstica, en castellà, un xic de Guadassuar.
0: Una volta que...
2: Però ha estat de categoria,
0: sí,
2: de veritat.
0: Jo estic d'acord.
2: Jo m'ho ha passat molt bé escoltant-la.
3: Jo també m'he sentit bé.
2: I he recordat a Maria José, que allà on estic és Maria José, que bé ho van passar.
0: Estarà de Desamorjó, o sigui que...
2: Sí.
3: Però bueno, va, mone a Papa City.
2: Anem a Sant Sebastián de los Reyes, al nostre enviado especial, al Papa.
3: Escriu a màquina a tope.
2: Ell va portar el cotxe.
3: La redacció va marxar.
0: El Papa es va quedar en casa de Montse.
3: Sí.
2: Ha portat el cos al mòbil.
1: Sí, no el tens. Pues sí, el Papa ha estat així donant pel cul, estava tot tallat. I... Mucha merda, tot això. Però, bueno,
2: un dia molt emocionant.
1: I s'ha ajuntat a les eleccions, el simulacre d'eleccions que hem fet ahir en el Real Madrid, això, ja...
0: Què dius, home, dos tercios.
1: Ha sigut una setmana de merda, agravant amb la ressaca que portava jo de la figata allà. I, bueno, pues, bé, aquest és el resum de la setmana.
2: Pensa que portes ahir una setmana, o sigui... Pots aguantar encara. Hasta que tornes a Pego, pots aguantar un poc.
1: I també carregat de caixes de mudança. Ja podem...
2: També estàs de mudança, igual que jo, mare.
0: O sigui, aquests cabrons porten al Papa el cap de setmana que tu estàs fent mudança.
1: Sí.
0: Està, que cabrons.
1: Sí. Però bueno, veurem el tema. Buscant coses d'avui, pues, al final avui, a part de tot això, és un dia de merda, ¿vale?
2: També, caguen tot, Montserrat.
1: Sí. Però resulta que he trobat una cosa i en aquest moment tots els astres s'han ajuntat, s'han donat una sèrie de casualitats que ara vos contaré, sí, que fan que el que vaig a contar ara sigui molt important i entre altres coses li donar pel cul al Real Madrid, que és la derivada
2: positiva. Que més alegria.
1: Entonces, la derivada que posem-vos en context, ¿vale?
2: Sí.
1: Enguany qui són els capitans, els feixucs, no?
2: Sí.
1: Enguany són els capitans, els feixucs.
2: En Pego, els feixucs.
1: En una altra capitania dels feixucs, l'any 99, jo estava treballant, a mi m'havien llogat de cambrer, jo entonces encara tenia dots de cambrer, i em vaig llogar de cambrer a la seva càpila. I la final que va guanyar el València contra l'Atlètic Madrid, de l'any 99, la vaig veure jo allí. Però antes d'aquesta final va passar un succeït, va ser la semifinal, i en el que va passar, això que anem a poder veure ara, que Vicent, per favor, tira-li.
4: La barrera formada per homes del Madrid i del València. Diu que es llança Claudio López. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Estic avorronant-me. Estic pentocant a Maria José.
4: El Madrid no es deixa, el València, perdó, no es deixa pràcticament comentar cap incidència. El llançament de Pío, gol per al pal! Gol! Mare meva! El tercer del València ha sigut Zoran Plaovic!
0: donava gust veure fer.
4: I anem a veure la falta, sí. La toca Farinós, el baló, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: quatre, cabrons.
4: Deixa-lo per posició, pressiona Blover, recupera el baló i atenció a la velocitat de Claudio, perquè amb balons llargs i amb la lentitud dels defenses del Real Madrid podria fer los gols.
0: Mira, Claudio.
4: Blauvić, Farinós, posició correcta de Claudio. Ahí està Claudio López, s'interna ja dins l'àrea. Intenta el llançament... Farinós, perfectament. A lateral esquerre del València, la centrada llarga. El baló que se'n va i està lluitant Miguel Ángel Angulo. Anem a veure si Miguel Ángel Angulo engalta. Mendieta, Mendieta, cau Mendieta!
0: Sis? Sis? Sis? Jo no...
1: Sis, sis, sis.
0: Sis? Això no ho recordo jo.
2: Això no ho recordo jo tampoc.
1: És la semifinal, aprofitant que les eleccions del Real Madrid és una de les derrotes més gordes del Real Madrid,
2: sí.
1: I la va fer el València quan el València era el cosa,
2: sí.
1: De l'any de Ranieri com a entrenador, i una altra regla va ser que jo ja estava treballant a Madrid,
0: era l'any de Piojo,
1: i clar, era un 6-0, la tornada era a Madrid, i les entrades al Bernabéu valien 1.000 pessetes. En 1.000 pessetes vaig estar baix del palco, pràcticament, perquè valia 1.000 pessetes, vaig anar allí a tocar-los un poc els ous, em vaig posar crema al cul després d'estar allí sentat a les grades, perquè m'han eixit unes ronxes importants, però bueno, vaig poder suportar en 1.000 pessetes, i bueno, és una de les satisfaccions d'un 6 de juny, que és aquest dia, va ser la semifinal.
2: Sí, 6 a 0, 6
1: mambos, com has dit... sols.
3: En un ratet.
0: A més, no? A més,
2: jo no recordava això.
0: Jo recordava els 3, 4, 6 seguits, però no recordava 6.
2: No, 6, jo 6.
3: Jo pensava que era un 3-4 contra el Barcelona, que me'l va fer arribar també a una final.
2: Com ara el servei, se m'ha quedat en misèries, pensava que era 1-0, 2-1, saps? Com ara.
0: Ja, però això deuria de passar-ho...
2: Això deuria de passar tots els dies en apunt.
0: No, tots els diumenges de matí.
2: Per apunt, o en Ràdio Pego, també.
0: Els diumenges de matí... A partir de les 10, eixe partit.
3: Claro. Vaig a fer una secció que es diga mitja dotzena.
2: Sí. La setmana que ve començarem l'editorial escoltant d'altra volta el golf. Sí. Ha de ser així, no?
1: Bueno, va coincidir capitania dels feixucs, bueno, moltes coses que m'han dit, tot s'ha ajuntat. I donar-li pel cul al Madrid ja és impressionant.
2: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, donar-li pel cul ha sigut 3-0, 4-0. Sí, 6 sí, és, sí. És donar-li pel cul i pegar-li.
2: Claro, claro.
3: M'alegre molt, Montserrat, perquè vull dir a l'audiència, perquè ho sàpiga, Quilòmetre Zero no és sol, és un programa de ràdio, és també un espai psicològic on les persones que tenen moments defectuosos recuperen la seva...
2: Ho hem comentat a algunes voltes, una teràpia gratuïta.
0: Si no te senties bé, en la caseta de Banderes gratuïta. De Mayo i en la passadeta de sis mambos de València...
3: T'ha passat tot.
0: T'ha passat tot. Perdona.
3: Ni exacte. Papa, ni Florentino, ni hòstia. Ah, Quilòmetre Zero.
0: Papa, aquest partit se l'ha tornat a passar un
2: dia. Molt bé. Pel Papa heu tingut molts problemes, a la capital, per Florentino...
1: Jo sabeu que no estic a la capital, ni se m'ha corregut baixar, però, bueno, és...
2: En SSR ha estat tot bé, no?
1: En SSR ha estat tot bé, l'única cosa és que ara els autobusets van... Porten una setmana abans en una bandereta a enganxadeta dalt d'Espanya i la de
0: Vaticano. Però el Vaticano té bandera també?
2: Sí, a mi.
3: Quantes voltes has pensat de portar-li foc a un autobús? És necessari.
1: Jo estic estat a punt de fer-me cale borrocó i...
3: Quilòmetre Zero t'ajuda, Montserrat te salva.
2: T'entretiene.
3: Sí, sí, bueno, t'entretiene.
2: I jo te digo contento hasta la sección que viene.
1: Bueno, ha tocat un poc les coses, però bueno.
2: Molt bé, Montse, molt bé, com sempre. I ara és el moment d'agarrar els instruments.
3: Va, vaig a contar-me una historieta, va.
2: I anem a veure un raconet de la història, va. Anem allà.

0: te costaba al principio, ahora tú.
1: Sí, no, no, no, hombre.
0: El acorde ahí se te costaba, pero después de 6 años ya estás trayendo, ¿eh?
1: Sí, pero acá no mismo, ¿eh?
0: Acá no se junta el segundo traste y el tercero.
1: ¿Tenéis trastos?
0: O sea,
1: ¿trastos tú?
0: Sí, el segundo traste.
1: Uf, ya tenéis dos trastes, pues.
0: Están trastos. Les trastes i els trastes.
2: Bueno, vosaltres sabeu que el poble...
0: No ho has pillat, no?
2: Vosaltres sabeu que el poble este té més de...
0: A mi m'ha paregut brillant.
2: Bueno, vale. Vosaltres sabeu que este poble té més de 725 anys.
0: Sí, home.
2: Perquè això ja ho van celebrar. No tardarem molt.
0: Siguem vostè regidor, ho van celebrar.
2: Un de regidor. No tardarem molt a fer-ne 750.
0: Sí, senyor.
1: No res.
2: Vull dir que som... La població vella, ja, no?
0: Sí.
2: Però a 1323, quan ací a Pego ja era una vila, tenia la carta de poble i tot això, l'infant Alfons va desembarcar a Cerdanya per conquerir-la.
0: Alfons era el fill primogènit de Jaume I.
2: Ací tenim historiadors i ho poden això. Tot clavar.
0: Ahir, per ubicar a la nostra audiència.
1: I ara, si no és veritat, vas a la casca.
0: No, és veritat, és veritat.
2: La campanya contra els pisars de la illa de Sardenya, perquè eren de Pisa, per això es diuen pisans,
0: La sí, perquè els pisavins són els de...
2: No, pisans.
0: Els de Gandia.
2: Pisans, pisavins és una altra cosa.
0: Són els de Gandia.
2: Ja i tot, que l'havia preparat el rei Jaume el Just, i en el suport dels Arborea, que eren sards, es va complicar. L'or reial va quedar bloquejada al setge d'Iglesias després d'enfrontar-se als pisans. Però al final va aconseguir tancar-lo al castell de Callera. Callera és el que avui en dia es coneix per Cagliari.
0: Cagliari.
2: Cagliari, això és Callera.
0: Això és Itàlia.
2: Bueno, això és una isla de Sardenya.
1: O Canadà.
0: Bueno, sí, una isla de Sardenya, sí.
2: L'infant Alfons, que havia de tornar a Barcelona, va ordenar que es fortifiqués Bonaire, que era el campament del setge...
1: Setge comercial.
2: Sí, sí, Bonaire, però igual ve
0: d'ahir. D'ahir ve.
2: Que havia plantat un turó al sud de Callera, ¿vale? Que significa Castella. Cagliari, significa Castell, però avui dia és Cagliari. I va fundar una ciutat que seria poblada en catalans. Ja hi havia catalans a Pego. Ja havien vingut. Però ofegar lentament el castell i el port que tenien els pisans a l'illa. L'any 1325 els pisars de Caller es van ensoller varen aprofitant la revolta comú de Sàsser i els d'Òria al nord de Sardenya, però foren doblegats de nou i l'os tornà a assetjar Caller per conquerir-la definitivament. Berenguer de Carròs, que vosaltres coneixeu...
0: Jaume!
1: Bueno.
0: Este era el pirata.
2: Bueno, així, a este programa saben qui és Carròs.
0: El pirata pues, que va treure, que Jaume I li va reconèixer.
2: Això forma part de lo nostre. Era el governador general de Sardenya. I va rebre de Catalunya unes naus i homes d'armes de reforç i rebutjar els socors de Pisa. I enviar els defensors de Callers. La situació ja estava tornant desesperada. Finalment, els pisans de Caller tocaren la capitulació i s'acordà que es podrien sortir i mantenir algunes rendes de Sardenya. Berenguer de Carròs s'estalviava un assalt frontal al castell que s'hauria pogut convertir en un infern. El 9 de juny de 1326, l'or reial celebrava una entrada triomfal a Caller.
1: Això és oi.
2: Bueno, i amb nosaltres ja érem vila. I ja n'hi havia catalans.
1: El 9 de juny
2: ja
1: de 1326, que fa...
2: El cronista Ramon Muntaner relata l'episodi amb emoció. Caller fou repoblada principalment en catalans. Qui sap si algú d'esta vila. Molts dels quals procedents de l'antic campament de Bonaire. L'any 1327 li se va concedir el Còdic Municipal de Barcelona, gràcies al qual gaudiria dels mateixos privilegis del cap i casal de Catalunya. Això acabà de favorir l'arribada de pobladors i en pocs anys arribar a 6.000 habitants. Així Caller, Cagliari, avui en dia, esdevingué capital del nou regne de Sardenya i experimentà el sistema de repoblament i d'implantació, el dret català que s'aplicà més tard a Sàsser i a l'Alguer. El castell i port de Caller serien clau en la conquesta de l'illa. Pot ser que alguns d'aquells... vingueren de si. Però això serà una altra història.
1: Sí. A més, vaig a fer-hi sí, sobre cerdanyencs. Deixeu-los un poc en suspens, perquè És possible, és ben possible que el figatell, el figatello, vinga.
2: Bueno, va, jo no volia obrir
1: això. Va vindre inicialment...
0: De Cerdanya.
1: Oh.
0: Això hauríem d'investigar-lo.
1: Hi ha molts indicis que diuen que possiblement vinga d'algú que es diu el figatello, o el has aparegut, que es feia allí. Entonces, no vaig a dir-te si sí, que és antes el...
0: No, ho investigarem des de quilòmetre zero.
3: L'especial que hem fet enguany és per... L'han trobat
1: al Puig.
3: Una tapuerca allí a...
2: Algo té que veure, la sèpia ve del mar. És que Cerdanya és una illa.
1: Pues igual venim d'allà, de Cerdanya per Casino al Barco, pam, 12 pietes i té algun figatello de sèpia.
0: Com el Martí, tenim que donar les gràcies a tota la gent que va vindre.
3: I un morrino que li talla les orelles, ja tens el d'això.
0: Tenim que donar les gràcies a tota la gent de Pego, de la Safor, de la Marina...
1: Sí, a Ribera Alta, a Ribera Baixa.
0: Del camp de Morvedre, que van arribar també.
2: Sí, de l'Alcoià, del Comtat.
0: A la Ficatellà dels Albertins.
2: Sí.
0: Gràcies moltes a tots gràcies per vindre.
1: A tots aquells que veu vindre i veu gaudir.
0: I de la vostra
2: benvinguda. Als àrabs,
0: i de les vostres cerveses i figatells, continuarem fent festa.
2: Als àrabs,
3: espero que vegueu la forma especial de tirar la... la seva frita.
1: Sí, jo vaig ser testic de tot el freestyle de Montserrat.
3: Espectacular.
1: I es mereix un programa sencer.
0: Ah, sí? Això jo no...
1: Bueno, a veure, però...
0: Desvela la intimitat.
1: De llançaments de figatell a la platja.
3: I escanciar salsa damunt del panet.
1: Bueno, ja no vols dir, exacte. És que, a més, un programa sencer podríem fer.
2: Tenim un partit, perdoneu,
0: Sí.
2: Llastimosament, l'Almeria s'ha guanyat 1-0 al Castelló. Força els orelluts.
0: Bueno, perquè no mos agrada l'èxit fàcil.
2: Exacte.
0: No
2: força els orelluts.
0: No mos agrada l'èxit fàcil.
2: De Castelló són orelluts.
0: Castelló
2: són... Jo també.
1: No, a veure, la cosa està bona. Anem directament a la cançó.
2: Va, desperta algú.
1: Va, anem a veure, perquè avui tenim una innovació.
0: Vale, va.
1: Anem a pensar...
0: També, una altra? Mare
1: sí,
0: meva.
1: per segon volta.
0: Menos mal que s'acaba el programa, perquè si no,
1: Estem on falla.
0: Acabarem en tele.
1: Avui, per primera volta, anem a posar... No, primera no, per segon. Perquè vam fer ja un intento de... I vam fer una cançó, però avui la cançó oficialment està feta per la IA.
0: Que no és la TA.
1: Vale, la per intel·ligència artificial.
2: Que és no dir, és tonteria artificial.
1: La TA, que la, ja la farem per la temporada que ve. Anem a fer un motor de busca de tonteries. Vale. Hi ha tonteria artificial.
0: No digues que ha sigut l'autor d'esta cançó.
1: No. La veritat és que mos va caure frescar una cançó que té una lletra molt actual i aparentment l'autor era MAD, M-A-D. Jo...
2: MAD és una droga, no?
1: L'MDMA...
2: Perdona.
0: MAD és família de Max MAD.
1: Quan vaig buscar MAD, em vaig ser un grup argentí, ja puestos en, perquè són del 96 o per ell, i ho trobava molt raro, perquè trobava que un grup argentí ja hecho y puesto, que traguera una cançó a dos setmanes vista del succeït, ho veia raro. Però després ha descobert...
0: Argentins, intel·ligència artificial...
1: Ha descobert...
0: Això és molt perillós.
1: És una pàgina d'un xic que el tio fa les seves lletres, ho passa per la IA, per la intel·ligència artificial, li posa la música i tot el rotllo, a més li fa, ho veureu, en directe.
0: Sí.
1: I bé, en este cas el que ens interessa un poc, el ritme és estàndard, bo, boníssim, però ens interessa...
0: Això és molt atrevit.
1: Ens interessa la lletra.
2: Bé,
1: tots vosaltres, la cançó de Matt, que és @marcaragrande, és el @marcaragrande és el xic. Servir i proteger.

0: Molt bon dia, Pego.
1: Sé bien, molt bé.
0: Sé très bien. La veritat és que està aconseguit, la lletra està molt bé. El tio ja ho té prou dominat, perquè en la pàgina que ha entrat d'ell té una vintena de cançons, no sé si similars totes, perquè entre quatre prou similars a esta, no d'aquest estil, i ho té dominat, ho té prou dominat, va... El tio diu, les lletres són meues. Ell fa la lletra, la molla, la IA la munta i fa això. I esta està genial.
2: És la primera volta que flipa la IA.
0: Pues muy bien, perquè damunt...
2: La primera volta.
0: En esta cançó és curiós, perquè els comentaris hi havia gent que... El himne para no sé qué, no sé cuántos, y había una que dijo, soy mestra y casi me fa plorar, de lo que bueno. La había emocionado.
2: Es que está, bueno, a nivel, claro, yo soy de rock and roll,
0: bueno, tú ya lo sabes. Por favor.
2: De
0: Phil Collins y sus colegas.
2: Tú ya lo sabes, que yo soy de rock and roll. Aleshores, jo no veig que el fa i el do i el sol s'ajunten en una cançó, ja sóc feliç.
3: Fa do sol.
2: Ja,
0: quan anem a fer la tuna? Quan anem a fer la tuna en este moment?
2: Però, claro, coneixia la història, perquè evidentment jo crec que l'han vist molts per mòbils i de més, no? La barbària que va passar, la del policia i el descerebrat i això. I claro, la cançó està molt bé.
0: No, està molt bé, a més, compta bé, a més, la cançó és molt potentona i la lletra amolla el que n'hi ha. La veritat és que sí.
3: No, el principal sí. És que no quede, perquè clar, això va girar les notícies i ja desaparegut, que no quede en l'oblit i que per almenys la gent segueix que protestant, hi ha una cosa que...
0: Pues hi ha una cosa que n'hi ha que destacar, d'aquest dia, que el sant demà és que és el comentari que és quasi més preocupant, que no sé si el delegat del govern de o algo així, algun estament va fer algun comentari dient en reds, va dir esta persona n'hi haurà que sancionar-la, i la contestació de Jupol, que és una associació de policies i tal, sí. Rotllo, literalment li va dir a qui vas a sancionar tu, xato. O sigui, ja, això el sant demà. Volem dir, a qui em vas a sancionar tu? El punt de vacile i el punt de... Cuidao, Cuidao, aquestes persones porten pistoles i porten porres i tal, i al final de la correguda estem parlant de, possiblement, psicòpates, Perquè al final de la correguda n'hi hauria que mirar muy mucho a qui li dones una pistola i una porra.
2: Sí.
4: Bueno, no tenim... Mos queda un programa la setmana que ve, però Montserrat es compromet, una volta que acabi la mudança... A seguir el cas d'este, i este anem a seguir. Anem a veure què li ha passat o què li passarà a este. Perquè jo... és que aquestes coses s'olviden.
0: Puc fer una premonició?
4: I entonces...
0: Anem a fer... Jo, per mi...
2: Jo no juraria res perquè estic d'acord amb la teva.
0: Espera enganyar-me, però una ligera amonestació.
2: No res.
0: I si hi ha una sanció, serà encara més ligera, més lleugera.
4: Bueno, a veure, no van a matar-lo, no van a tancar-lo, això ja ho sabem.
0: No, podrien expulsar-lo.
4: Però... A lo millor no era perquè el company que té darrere a les imatges agarra la persona i la companya que s'aparta.
2: Jo crec que hauria de pagar sí, però, ell de la seva butxaca, les lesions hauria, que li ha provocat que tindre en compte que...
4: Però això anem a fer un seguiment per saber-ho.
0: N'hi ha que tindre en compte una cosa. El xavalote este és... No sé com s'organitzen, en grups, en pelotons o com siga, però el és el jefe de pelotó.
4: Pareix ser
2: que era el jefe, no?
0: Era el jefe de pelotó. Pues, o sigui, era el que diu els demés, apretamos más...
4: Pues degradat, no. Degradat, i ja està, degradat.
2: Claro. Pues el teix, el jefe és de pelotó el que fa, i Agustí García Ripoll, que ha sigut, que era com a líder capità cristià i com a capità moro,
0: jo crec que seria un combat.
4: Va prohibir el cafè.
2: Va, però perquè era fidel a la història.
0: Pues Agustí igual en ese moment es mereixia el pitjor d'este tio.
3: Jo va assumir que el que m'ha indicat el senyor Major, el que sí que m'he content és que s'ha pres la meva jubilació molt a peu de la lletra, i aquest programa hi que era una feina que feia.
2: Jo crec que vas a tindre més feina ara que estàs jubilat que quan treballaves en Movistar.
0: És perquè no perdis l'alegria de vivir.
4: Montserrat,
2: tu encara no tens nets. O sigui, un jubilat té diverses funcions. anar a plantar tomàques, quirillis i tot això.
0: No, ahir no, ahir no em planta.
2: A l'horteta i anar a replegar, anar a replegar els nens.
3: En procés.
2: I anar a replegar els nens i portar-los a escola i anar a per la compra.
0: Jo, tenim por que caigues en la
2: tu
0: època.
2: Tu encara no tens nens. I l'horta, a Madrid, no tens horta.
3: No, ho dic com una cosa, dic que simplement...
0: Pues, I encara té el monyo.
3: Ho assumim molt bé. Molt bé.
0: Bueno, pues va, Vicent. Ara
2: anem a les paraules.
0: Les paraules ja?
2: Vale. Sí, anem a les paraules.
0: Va, jo cosa com anem a jugar, començaré jo.
2: Vinga, va, comença tu.
0: Que no sé si l'han dit o no, però vaig a dir-la...
2: A veure.
0: Pentinar-se.
2: Pentinar-se.
0: O pentinar-se, no, o pentinar.
3: No, César, tio.
0: Pentinar-se. No. Tu això, quan no ho gastes, no ho saps.
2: Jo no la coneixia, aquesta paraula.
3: No l'han dit.
0: Pues, ja no es diu, me'n vaig a fer-me el monyo, vaig a pentinar-me. Cal dir pentinar-se.
2: La pinta és...
0: Jo tinc dos.
3: La pinta i la niña.
0: Jo tinc dos.
2: Maria,
0: i la Santa Maria.
2: Com ho fumem?
0: Una és una aportació de quilòmetre zero al vocabulari.
3: Sí.
0: Hem estat penyant-ho i si un fill que de la teva dona que no es té es diu fillastre, quan tens un net, com es diu?
2: Fillastre.
0: Netraste.
2: Netraste.
0: Això és una.
3: I això anem a apuntar-la perquè...
0: Això apuntarà com a netraste. Que és el net...
2: No. Això d'ací 50 anys se valorarà.
0: Oh. I l'altre vull que Don Tacanyó la comprove. Esclafit.
2: Esclafit, jo crec que...
3: Ella l'han dit segur.
0: Se l'han dit 10 o 12 voltes.
2: Si bueno, no l'han dit...
0: Hem de obligat a tirar de comodí.
2: Esclafit, jo crec que el gamba l'ha dit, el gamba
0: diré
2: esclafit.
0: Flujo.
2: No, però si has dit una, no cal que en digues dos.
0: Penetraste no és paraula, era una aportació a la vocabulari valencià.
2: Ah, bueno, a mi m'ha paregut.
3: Jo també tinc una molt curiosa, que és joqueró. Que jo sempre, a voltes, la gastar com a una cosa així informal d'anar-se'n a dormir, d'anar al joqueró, però resulta que és, la veritat és que és una espècie de departament en les almàsseres antigues on es guardaven les olives antes de pesar-les.
2: Mira...
0: No sé, podria ser.
2: Allí pegaria...
0: El joqueró és quan va de caçar al pato, el fas un joqueró. Mm-hmm. Vale, pues, està, és un amagatall, en no, tu t'amagues sí, el joqueró.
3: És això, però que...
0: Però jo també que l'han dit, eh?
2: No, joqueró no l'han dit, segur.
0: Se fa el tacanyón, eh? Ja me'n sabes tu que no.
3: A veure, és que pot dir-ho.
2: Joqueró no l'han dit.
3: Que la tinc jo marcant blau des de fa setmana.
2: A mi m'ha... Preciosa.
0: A veure, tu,
2: Vicent. Perquè possiblement puga tindre les dues afeccions, la que tu acabes de dir, la que ella
0: acaba de dir. No, joqueró és quan van a casar, tenen un puesto per casar, això és el joqueró. Que també pot ser el que diu ell, clar.
2: Sí, pot ser dos.
0: I si ho fas una espècie de nit... D'ahir que quan vas a pegar amb becó, vas al joqueró.
2: Claro, i tu, si tu dius cap, pot ser un...
0: Vicent, tu tens algo perquè molts anys no tens res.
2: Sí, com que no?
5: Tenim la de Jordi.
2: Digues.
0: Ah, ja ha despertat, ja ha despertat.
5: Diu Espardenya... O espardenya. Les dues paraules.
2: No és el mateix. Una espardenya és una cosa que et poses als peus i l'espardenya és un menjar típic de menjar.
0: I quan t'arriba ta mare amb l'espardenya, l'espardenya.
2: Que el nostre tenel les feia de categoria.
0: Sí, però si ta mare el pega amb l'espardenya, és espardenya.
2: Sí, segur.
0: El lançament de l'espardenya a distància és espardenya.
2: Claro,
0: tu no t'han pegat mai, eh?
2: De galta,
0: galta,
2: saps?
0: Galta, és de baixa a baixar, ahí estamos. Ah, bueno, tot això tenia que dir-vos...
2: Jo no tinc la meva paraula encara. Si va.
0: Què?
2: Si va.
0: Si va o no si va.
2: I si va. Si va és cebada en castellano, si va. Que és el que estem...
0: Ah, sí.
2: I si va. És el que estem ara en casa menjant, perquè com... Mos hem fet sí. Vegetarianos, sí. El meu fill i jo, pues ara...
0: S'han fet veganos, ja. No, o sigui, que ningú ha comprat i esteu menjant-se tot el que piu per el jardí. Està molt bé.
2: Si va, sí, l'últim que em menja.
0: Tu tens algo, Vicent?
5: Jo tenia xisclar.
0: Ah, molt bé. Xisclar està xula.
2: M'ha xisclar, hem acabat el programa xisclar.
0: Que algú digui una paraula avui que estigui xula. Pues mira, és aquest dictut de si va, n'hi ha un altre que diu si val o no si val.
2: Tenim una
0: convidada sinó pirata, sí. Tenim a Rous i la Rous té una
3: paraula. Rous, digue-nos.
6: Bueno, jo tinc una paraula, és xinglot, però perquè tinc xinglot. Això ja està,
0: això
6: s'ha vorat dir.
0: Això no val, això no val.
6: Espolsó.
0: Espolsó, molt bé. Molt bé, què és el que fas quan demà és una cervesa i un espolsó?
2: Mare meva.
6: es pot gastar en un munt de casos.
2: Ma mare, pues no m'ha fet espolsons a mi.
0: Pues bueno, això sí m'ha arribat, eh? La setmana que ve és el darrer. Bueno, senyores i senyores, la setmana que ve, vull el penúltim, la setmana que ve l'últim. Fins la setmana que ve. Adéu.
7: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. 107.8 FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

prendrem tots els carrers. La gent ens mirarà amb cara de sorpresa i cedint-nos el pas. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà i enfilarem.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 en FM.

Bons continguts, qualitat, professionalitat. La ràdio del Servei Públic. Xarxa d'emissores municipals valencianes.

Una setmana més, des del Baúl Musical, vos donem la benvinguda i vos convidem a compartir durant una horeta les cançons que hem preparat per a que les escoltem junts. Com sempre, seguint la filosofia del Baúl Musical, seran temes variats de música atemporal, d'estils i gèneres diferents, que diversos intèrprets seleccionats aniran entonant. Ens escolteu pel dial 105.7 de Ràdio Manises, o tal vega siga per www.radiomanises.es, o segur que també per qualsevol de les ràdios germanes de la xarxa d'emissores municipals valencianes que emitixen este Baúl Musical, com les de Altea, Alzira, Bétera, Canals, Cocentaina, Godella, L'Eliana, Pego i Picassent. Mònica Bello s'encarrega de coordinar l'àrea tècnica per a que tot s'escolte perfectament. I Pepe Navarro, que és el meu nom, vos aniré presentant i contant coses de tot el que escoltarem. I començarem amb una composició del músic basc Carmelo Bernahola, que va ser molt prolífic al temps que polivalent per la quantitat i varietat del seu treball. Al seu haver trobem més de 80 pel·lícules i sèries de televisió com La clave o Verano azul, i també Lo que canta Canto Blanco, El cocherito leré.

Hi ha música de bandes sonores que conegam, però no recordem a quina pel·lícula corresponen. Com a molt, podem intuir el gènere sense afinar molt més, perquè podien ser bèl·liques, de romanos, de suspense, sentimentals, o, entre altres, també de vaqueros, com la que avui ens ocupa, que va compondre Alfred Newman, i va ser la primera que es va rodar amb la tècnica de Cinerama, How the West Was Won, algo així com La conquista de l'Oeste.

Al primer dos en una d'avui, escoltarem una cançó italiana que va escriure el cantautor genovès Luigi Tenco, que patia fortes depressions, i el trobaren mort a l'habitació de l'hotel quan tenia només 28 anys. Primer certificaren que es va suïcidar, però després consideraren que el podien haver assassinat. Mai es va aclarar. La cançó l'han versionat diversos intèrprets com Emilio Pericoli, Nicola Di Bari o Marino Marini. I ara la cantarà Wilma Goig, en dos gravacions diferents. La primera meitat en italià com O capito que ti amo i la continuarà en castellà com He sabido que te amaba.

Leopoldo Dante Tévez Coronel va ser un afamat cantautor argentino al que apodaven el León de las Pampas i adaptà el seu nom professional per ser conegut com Leodan. Va residir en Argentina i posteriorment en México i els Estats Units. També estigué diverses voltes en Espanya. Al seu repertori destacaven les cançons sentimentals i algunes acompanyades per mariachis. Leodan interpreta Te pido que me guíes.

I ja que acabem de nombrar México, es quedem un ratet allí per escoltar a un destacat cantant de ranxeres. Començà cantant rumbes i boleros, però hi havia una huelga de músics quan anava a gravar un nou disc i no pogueren fer-ho. Però els mariachis, per entonces, no estaven reconeguts com a músics. I gravarem amb ells uns guapangos i ranxeres i va ser el començament de la seva exitosa carrera. Miguel Estévez Mejía interpreta La Malagueña.

Joaquín Rodrigo va ser un compositor que va néixer a Sagunt, justetament el dia de Santa Cecília, patrona dels músics. Va estudiar al Conservatori de València i després va ampliar la seva formació al de París. L'obra més coneguda és el cèlebre Concierto de Aranjuez per a guitarra i orquestra i també, entre altres, per la fantasia d'un gentil hombre de la que escoltarem la dansa de les atxes per l'Orquestra de la Mineria de México.

José Agustín Goytisolo nasqué a Barcelona i va ser un poeta que perteneixia a la coneguda com generació dels 50 que aspirava a la construcció d'un nou humanisme. Va ser l'autor del poema Palabras para Julia que va escriure per a la seva filla com una guia de vida davant un futur incert que insta a viure amb dignitat i alegria les dificultats de la vida. El va musicar Paco Ibáñez i ara escoltarem la versió que va fer Rosa León cantant Palabras para Julia.

Molondrón és una cançó tradicional càntabra de la vall dels Pas que a Pasqua es cantava en xocs de prendes i quan una xica tenia que pagar-ne tres, la cantava al ritme de les palmes des que formaven el rogle. El nuevo mestre de juglaria interpreta Molondrón, que en muntanyès significa carxot.

Leo Delibes va ser un compositor del període romàntic francès, autor, entre altres, dels ballets Sílvia i Copèlia i també de l'òpera Lacmé, que captava l'ambient de l'Orient que estava a moda a finals del segle XIX. D'ella destaquen dos fragments, el conegut com Duo de les Flores i l'Ària de les Campanetes, que les millors sopranos, com Maria Callas i Joan Sutherland, s'exhibien cantant als seus recitals. Escoltem a la soprano francesa Madó Gauvin, que interpreta la perla de la setmana, L'Aigle des Clochettes, o Ària de les Campanetes.

0: Escoltes Baúl Musical, on també trobaràs òpera, jazz, balades, cançó infantil.
1: Estava el senyor Don Gato.
0: Escoltes Baúl Musical.
2: La discogràfica catalana Edixa va ser una plataforma de difusió dels intèrprets que cantaven en català del moviment conegut com la Nova Cançó. Serrat començà gravant en Edixa i al seu primer LP trobem una cançó on mescla fragments de la llengua de sa mare, nascuda a un poble de Saragossa, i la de son pare, que era català. Algo així com una mostra de convivència en la postguerra catalana. Joan Manuel Serrat interpreta Cançó de Bressol.

En la Guerra Civil que va tindre lloc als Estats Units americans a mitjan del segle XIX, es van enfrontar els estats de la Unió del Nord, que volien abolir l'esclavitud, i els de la Confederació del Sud, que la volien mantindre. Hi havia una cançó que cantaven que es deia Yellow Rose of Texas, Rosa Groga de Texas.

El baúl musical té predilecció per la música feta o interpretada per músics de la terreta, com el grup que canta els temes que compon o els seus integrants, com la que ara escoltarem. Una composició de Pasqual Olivas que representa el pop desenfadat, que sols trata de divertir amb eixa aparent facilitat dels bons temes comercials que no perden per això qualitat. Els huracanes interpreten Tarta de merengue.

Al segon dos en una tenim el que se sol dir un xoque de trens de dos veus de dones molt, molt potents, una negra i l'altra blanca. La primera va néixer a l'estat de Tennessee i la segona és canadiense. En la cançó es compara l'amor d'una dona en el que sent una xiqueta per una nina de drap i compara la seva lleialtat amb la d'un gos pel seu amo. Tina Turner primer i Celine Dion després canten River Deep, Mountain High, riu profund, muntanya alta.

Era cordobès i tenia 5 germans. De xicotet, la família es va traslladar a Barcelona i alternava estudis i treball amb l'afició d'escriure cançons. Va gravar en el sello Belter, continuant el camí de cantautors que entonces cantaven al món rural com Andrés Dobarro o Víctor Manuel. El seu camp abarca tots els països de parla castellana i està molt ben considerat en Latinoamèrica. Emilio José va guanyar el Festival de Benidorm interpretant Soledad.

Orange Blossom Special és una melodia escrita per a violí per Ervin Rose, inspirada en el luxós tren de passatgers del mateix nom que connectava Nova York i Miami, considerava com l'himne nacional dels violinistes que es va convertir en una de les favorites dels festivals de bluegrass per la seva energia contagiosa, molt versionada també per altres instruments com l'harmònica o la guitarra, tal com la interpreta Joyland Guitar Sound.

I el nostre temps s'ha acabat i tenim que deixar-vos. Vos hem acompanyat Mònica Bello a càrrec de l'apartat tècnic i Pepe Navarro, qui vos he parlat. Gràcies per estar ahí i vos esperem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Sí. Ai, nega, per tot això, fins que tot és que hi és. Ja, però...

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de pollar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Estàs escoltant Càmera i Acció, guanyador del Premi Lola Gaos al millor programa de ràdio de proximitat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i de les sèries de Canes Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i, com sempre, m'acompanya a l'estudi Sabina Arnau. Hola, Sabina.
1: Hola, Maite.
0: Al programa d'avui parlarem sobre directors i directores de cinema que han gravat videoclips musicals. Vinga, comencem.
1: Molts dels directors i directores de cinema més aclamats del món van començar les seues carreres o han fet treballs destacats en el món dels videoclips. Aquests directors han utilitzat aquest format per experimentar amb l'estètica i el llenguatge visual, deixant autèntiques joies en la història de la música. Molts realitzadors i realitzadores adobats en la indústria musical van fer el salt a Hollywood gràcies al seu innovador estil visual, per exemple David Fincher, que abans de dirigir pel·lícules com El Club de la Lucha o Seven, va crear videoclips icònics com Vogue de Madonna o Freedom 90 de George Michael.

David Fincher va dirigir l'icònic videoclip de la cançó Vogue de Madonna, llançat en 1990, filmat en un elegant blanc i negre. El vídeo s'inspira en el glamour del Hollywood dels anys 20 i 30, fusionant-lo amb la subcultura underground del by voguing. Rodat íntegrament en blanc i negre, ret homenatge a estrelles del cinema clàssic com Marilyn Monroe, Bette Davis i Greta Garbo. Alguns detalls clau del videoclip són la direcció visual amb l'estètica clàssica i cinematogràfica del vídeo sent una de les marques personals de Fincher, qui abans de triomfar al cinema era un aclamat director de vídeos musicals i comercials. També destaca la coreografia i l'estil, els ballarins i la mateixa Madonna imiten les poses de les revistes de moda, popularitzant aquest estil a nivell mundial. I van tindre impacte en els premis, va ser un èxit rotund i va arrasar en la cerimònia dels MTV Video Music Awards de 1990, emportant-se múltiples guardons, incloent el de millor direcció. Aquesta va ser la tercera col·laboració entre Fincher i Madonna, després de Express Yourself i Oh Father. David Fincher també ha dirigit videoclips per a Justin Timberlake, Sting, Iggy Pop o Roy Orbison, entre d'altres.

I seguim ara amb el cineasta Martin Scorsese, qui va rodar el videoclip Bad del rei del pop, Michael Jackson, en 1987.

Va, té una durada de 18 minuts en la seva versió completa, amb un inici que es va rodar als carrers de Brooklyn. Al llarg de la seva carrera, Michael Jackson va buscar envoltar-se de cineastes de prestigi per a donar forma al seu imaginari visual, com va ocórrer quan George Lucas el va convertir en Luke Skywalker. Un any després d'aquella proesa, titulada Capità EO, el músic va llançar un dels seus videoclips més cèlebres, Bad, de 1987, en el qual Martin Scorsese va transformar una simple peça musical en la seva pròpia pel·lícula de 18 minuts. I hi havia pressió de l'estrella, i és que Michael Jackson va contractar el cineasta perquè volia un èxit que competira amb el seu anterior curtmetratge, Thriller. El guió va estar escrit pel novel·lista Richard Price, que li va donar una narrativa sòlida que contrastava amb els vídeos pop de l'època. De fet, en 1987, Martin Scorsese no passava pel seu millor moment professional ni econòmic. Encara que ja era reconegut com un geni per treballs com Taxi Driver o Toro Salvatge, el cineasta novaiorquès es trobava en una fase de dificultat per aconseguir finançament dels grans estudis per als seus projectes personals, com La última tentació de Cristo, de 1988. Buscant un treball que li donara visibilitat i solvència, va acceptar dirigir el videoclip de Bad.

En el panorama espanyol també tenim casos on cineastes han gravat videoclips per a solistes i bandes del nostre país. Isabel Coixet ha col·laborat fins a dos vegades amb Alejandro Sanz, tant en la cançó Pisando Fuerte

La col·laboració entre Isabel Coixet i Alejandro Sanz a principi dels anys 90 és un dels encreuaments de talent més curiosos de la cultura pop espanyola, ja que tots dos es trobaven en l'inici de les seues carreres i acabarien convertint-se en gegants de les seues respectives disciplines a nivell mundial. Isabel Coixet va dirigir els primers videoclips musicals de la carrera d'Alejandro Sanz en els 90, específicament el tema que estem escoltant, Pisando Fuerte, de 1991, i Si tú me miras, de l'any 1993. Per a Alejandro Sanz, comptar amb la visió d'Isabel Coixet va ajudar a deslligar la seva imatge, la d'un simple fenomen fan juvenil, atorgant-li un aire artístic molt més madur i visualment potent des del seu primer gran èxit.

I seguim amb la cineasta espanyola Paula Ortiz, coneguda per pel·lícules com La Novia, La Virgen Roja o Teresa. Ella va ser l'encarregada de dirigir el videoclip 23 de juny de la banda espanyola Vetusta Morla.

La peça va ser concebuda com un curtmetratge musical. Ortiz va rodar el vídeo en l'espai de l'antiga sucrera d'Alagó, a Saragossa, i va comptar com a protagonistes amb l'actor Álvaro Morte i l'actriu Verónica Moral. En ell, la directora va plantejar un retrobament oníric i cíclic d'una parella que travessa una frontera cap a un espai ple de llum. Més enllà d'aquest videoclip, la relació entre la cineasta i el grup s'ha estès a l'àmbit cinematogràfic, on la banda ha participat activament en la composició de bandes sonores per a les seues pel·lícules. Per exemple, en Teresa, estrenada en el 23, Vetusta Morla va dissenyar i va compondre gran part de la música per a aquesta pel·lícula de Paula Ortiz. També van col·laborar en La Virgen Roja un any després, on els membres de la banda, com Juan Malatorre i Guille Galván, van tornar a treballar al costat de la directora encarregant-se de la música i l'univers sonor d'aquest llargmetratge.

El següent director és l'espanyol Alejandro Amenábar, conegut per les seues pel·lícules com Ágora, Mar Adentro o Tesis, que va dirigir el videoclip de Las Nancys Rubias, anomenat M'Encanta, una versió en espanyol de I Love It del grup Icona Pop.

0: per a dirigir el seu primer vídeo musical. El vídeo produït per Canadà és un homenatge a la Naranja Mecànica, en el qual apareixen Mario Vaquerizo, la seva germana Marta, Miguel i Juanpe, caracteritzats com els drugos de la pel·lícula de Stanley Kubrick i reinterpretant diverses escenes del clàssic. Hi ha qui veu altres xicotets homenatges, com el moment en el qual Vaquerizo ix de la piscina emulant a la Naomi Watts de Lo Impossible, de Bayona, algun punt de connexió amb el Ray of Light de Madonna i fins i tot hi ha qui destaca l'excessiva semblança amb el videoclip de Never Gonna Stop de Rob Zombie, que també pren com a primera referència la pel·lícula de Kubrick. Amenábar va dir, quan m'ho va demanar Mario Vaquerizo em va donar un poc de pànic, ja que mai havia fet un videoclip. A més, va sol·licitar consell al seu amic Juan Antonio Bayona, ja rodat en experiència, i li va dir que elegirà un bon director de fotografia. I va cridar a Daniel Arañó, amb el qual també ha treballat en la pel·lícula Regresión, i va dir que entre els dos van traure allò avant.
1: 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta.
2: I ara sí, anem a parlar del director espanyol Juan Antonio Bayona, autor de pel·lícules com Lo Imposible, El Orfanato o Un monstruo viene a verme, el qual va començar a realitzar videoclips durant la seva primera etapa com a director per a artistes com Obeca, Camela, Rafael, Nena da Conte o Ella baila sola.

Juan Antonio Bayona, després de la seva graduació en la SCAC, va iniciar la seva carrera dirigint anuncis i vídeos musicals. El seu primer contracte com a realitzador audiovisual ve de la mà de la banda espanyola de música OBK, quan apenas tenia 20 anys i després de 3 anys treballant i 14 videoclips dirigits per a ells, va aconseguir el Premi Ondas pel vídeo musical de Tu sigues aquí. Des de llavors va treballar com a director de videoclips per a diversos artistes. Maldito Duende, cançó que estem escoltant, mítica cançó d'Héroes del Silencio, l'artista Rafael va versionar aportant una major força vocal a la cançó original, un matís que Bayona va aconseguir enfatitzar baix la tancada i claustrofòbica atmosfera que va aconseguir plasmar en el videoclip en situar a Rafael dins d'una solitària, antiga i certament esborronadora mansió. Un vídeo on es deixa entreveure la bona mà i passió que desprèn el cineasta cap al cinema de terror. En els seus treballs en la direcció de videoclips, Bayona va destacar per saber aportar matisos cinematogràfics, narrar històries i oferir emotives, treballades i molt originals propostes on mai va dubtar a retre homenatge a gèneres com el terror, la ciència-ficció, el western o a nombrosos i aclamats clàssics del Sèptim Art. Videoclips com los de temes de Cuando zarpa el amor o Por siempre tú y yo de Camela o Frente a frente de Bumburí són un bon exemple d'ells.

Continuem el repàs de directors que han dirigit videoclips amb Tim Burton, conegut per les pel·lícules Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow o Big Fish, entre d'altres, amb la cançó Bones de la banda The Killers.

El director de cinema Tim Burton també ha tingut les seues col·laboracions amb el gènere musical, no sols amb el videoclip de Dead Dance, que ha rodat junt a Lady Gaga, sinó posant-se darrere de les càmeres per a gravar els videoclips de les cançons de The Killers, Bones and Here With Me, i el tema Blind Kings de Chelsea Green. La primera incursió de Tim Burton com a director es va produir l'any 2006 amb la cançó Bones, que l'estem escoltant, de The Killers, un vídeo en el qual s'aprecia el segell del nord-americà aprofitant el propi títol del tema per a desvestir fins als ossos els protagonistes, l'actor Michael Steger i l'actriu Devon Aoki. A més, Burton mostra un domini del gènere incorporant talls de pel·lícules com Lolita, Criatures de la Laguna Negra o Jason i los Argonautas en la projecció que exercís de fons en el videoclip. La relació de Tim Burton amb The Killers traspassa els límits de la professionalitat perquè no sols han col·laborat en aquests dos projectes audiovisuals, sinó que el director ha confessat la seva predilecció pels de Las Vegas. Va dir, m'encanta cada cançó que fan, són la meva banda favorita.

Continuem ara amb Brian De Palma, conegut per pel·lícules com Carrie, Scarface o Los Intocables d'Eliot Ness, amb el videoclip del Boss de Bruce Springsteen, amb la cançó Dancing in the Dark.

0: El clip original, gravat en un estudi baix la direcció de Jeff Stein, va ser descartat pel mateix Springsteen. Prou donar-li una ullada per a saber per què. Amb un fons negre, Bruce apareix només enfront de la càmera, literalment ballant en la foscor. Després de rodar algunes escenes i d'alguna discussió amb Daniel Pearl, director de fotografia, van cridar a Brian De Palma. El reconegut cineasta americà va decidir rodar el videoclip en la mateixa nit que Bruce Springsteen estrena la seva gira Born in the USA, és a dir, el 29 de juny de 1984, al St. Paul Civic Center, a St. Paul, capital de l'estat de Minnesota. Va ser una nit de doble estrena perquè Patti Skilfa i Nils Lofgren van fer el seu debut en l'Street Band. El videoclip en si és bastant simple, no és una producció fastuosa, com moltes altres de l'època, com Thriller, sense anar més junt, però sí que era una fórmula molt comuna. Habitualment es gravava la banda durant els assajos i després es mesclaven aquestes imatges amb les del concert real. En aquest cas, tant l'actuació com el públic són reals. La gent que va acudir a aquesta primera actuació de la gira de Springsteen desconeixia que estaven fent un vídeo, però sí que es van adonar que alguna cosa estava passant quan Springsteen va cantar dos vegades el tema Dancing in the Dark. Brian De Palma, el director, necessitava tindre material suficient i va reposicionar les seues càmeres després de les primeres contactes. I el més curiós, les dues vegades va traure del públic a la mateixa jove perquè ballara amb ell durant el solo de saxo de Clarence Clemons, perquè en el videoclip de Dancing in the Dark tot era real excepte la part de Courtney Cox que estava preparada. A pesar que Brian De Palma li havia dit que era a ella qui se suposava que havia de seleccionar, Springsteen va pensar que només era una fan seleccionada prèviament i no va saber fins després que era una actriu professional portada de la ciutat de Nova York que ja havia actuat en As the World Turns. També al setembre de 1985 el vídeo va guanyar el MTV Video Music Award per millor actuació escènica i va ser nominat a millor actuació general.
1: I acabem amb el director Gus Van Sant, conegut per pel·lícules com Descubriendo a Forrester, Mi Iowa Privado o Milk, amb la cançó Under the Bridge del grup Red Hot Chili Peppers.

Under the Bridge és el segon senzill llançat per la banda nord-americana de Red Hot Chili Peppers en el seu àlbum de 1991. El videoclip de la cançó, dirigit per Gus Van Sant, va guanyar un MTV Video Music Award i va ser gravat en el downtown de la ciutat de Los Angeles. A la cançó parla sobre Anthony Kiedis i la seva addicció a les drogues. El títol ve del vers Under the Bridge, referint-se a les experiències de Kiedis amb les drogues, baix un pont, encara que no vulga revelar el lloc en el qual es troba este pont. El que es troba en el videoclip és el mateix que es pot apreciar en el vídeo de By the Way.

0: I fins ací aquest programa més musical sobre aquells cineastes importants que també van deixar empremta amb el seu art en videoclips. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més curiositats del món del cine i de les sèries de Canes Ràdio, Jos FM, Guadassuà Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria l'Eliana, Ràdio Ribarroja, Ràdio L'Om de Picassent i Ràdio Cocentaina.
1: Però abans anem a deixar-nos amb unes propostes de les nostres seguidors, com per exemple Sílvia Belda, que ens recomana la sèrie Los Testamentos. La història segueix a dos adolescents, la devota i obedient Agnes Mackenzie i Daisy, una conversa nouvinguda de fora de les fronteres de Gilead. Està basat en el cuento de la criada i està disponible en Disney+. I la nostra seguidora Marta Fallos ens recomana la pel·lícula La idea de tenerte, quan Solent, mare divorciada de 40 anys, ha d'anar amb la seva filla Coachella. Durant el festival coneix per casualitat a Joyce Campbell, de 24 anys, el cantant principal de la banda juvenil més popular del planeta, August Moon. Està disponible en Prime Video.
0: Si ens vols recomanar una sèrie o una pel·li, ens pots escriure a través del nostre Instagram, @cameraiacció. Recorda que també es poden escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube.
1: Salutacions!

Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.

0: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No,
1: no
2: pot ser.
1: Però què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: La música allarga la vida. Adrenalina, la vida, la vida. Diu-la a Ràdio Vigo. La medicina que te
1: allarga la vida. Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Exactamente, exactamente, güey. Moment en què s'emet 4 en un taxi en directe des dels estudis del Raya Ràdio. Fa 18 anys que va fer el seu traspàs a València el catedràtic de Filologia, mestre i professor universitari Gonzalo Anaya. Una persona vinculada a la ciutat de València i als moviments de renovació pedagògica de finals del segle XX, que s'autodefinia ell mateix com un mestre de la República. Fill d'un comerciant empobrit en la crisi del 29 de 1929. De menut va estudiar sempre en escoles religioses. L'any 1963 es graduà com a mestre de primària a l'Escola de Magisteri de Burgos i va obtindre el títol de Maestro Nacional dels cursos de la Segona República Espanyola, i a l'any següent el van destinar de mestre interí a Cayuela. Durant aquesta època, Anaya va participar en les activitats de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT. En acabar-se la guerra, va ser depurat i confinat al poble de Cañizar de Amaya. I ho van fer per sindicalista, període durant el qual va estudiar els dos cursos comuns de la llicenciatura de Filosofia i Lletres de la Universitat de Saragossa i els dos de l'especialitat de Filosofia de la Universitat de Madrid. Es va llicenciar el setembre d'eixe any, fet que li va permetre deixar el confinament i traslladar-se a Almadén, on va exercir de professor de lletres. En aquesta etapa, Gonzalo Anaya va explicar, en veure notícies de refugiats republicans fugir d'Espanya en direcció a França, el va fer conscienciar-se d'aquesta situació, adoptant des d'aquell moment la boina com a emblema de compromís i solidaritat cap al patiment del poble. En 1973 obtingué la càtedra de Filosofia de l'Escola de Magisteri de València i, després de la reforma promulgada per la Rei Llei de Reforma Universitària, es va integrar en el Departament de Sociologia i Antropologia Social. El 1985 va ser nomenat catedràtic emèrit de la Universitat de València. Va ser assessor de la revista Educació del Ministeri d'Educació i Cultura, al qual va representar en reunions internacionals i col·laborava en les investigacions de l'Institut Nacional de Ciències d'Investigació en l'Educació i va formar part del Consell Escolar Valencià des de la seva Constitució com a representant de la Universitat de València.

0: Anàvem junts.
1: Aquest tema que acabem d'escoltar de la banda valenciana Inèrcia ens suggereix connectar la figura del mestre Gonzalo Anaya amb la lluita que el professorat, algunes associacions de mares i pares i les organitzacions d'estudiants valencianes continuen portant endavant per tal de millorar l'escola pública valenciana. És aquest un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que cada setmana procura fer un repàs al que ha estat notícia durant eixe període de temps per tal de projectar el present cap a l'esdevenidor. Tot seguit escoltem el grup Yachtswoman amb el seu tema «Ací tenim».

0: falsedats, bulos, partidisme, descontextualització, interessos, imprecisió, condescendència, intrusisme, fonts dubtoses, desinformació...
1: A la xarxa d'emissores municipals valencianes creiem amb el periodisme.
0: Creiem amb el periodisme que ens parla de la

0: i viure el que ja no tinc.
1: L'impacte que ha tingut la Dana mental és molt gran. I tindre els records, tindre la memòria d'on venim, pot contribuir des d'un punt de vista terapèutic d'estar bé mentalment.
2: La fotografia té una connexió con el corazón de la persona, perquè és que representa tu vida, tu passat.
1: N'hi ha imatges de persones que, si no es rescaten aquestes imatges fotogràfiques, no tenen cap record.

0: Separem bé els residus.
1: Separar els residus ajuda a minimitzar l'impacte al planeta.
0: Procura fer-ho bé. Reciclem millor. És un consell de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

dates i fets. El recorregut per les dates i fets d'aquesta setmana atípica de 4 en un taxi comença el mateix dia en què s'emet el programa en directe, el dia 11 de juny. L'any 2015 es va constituir les Corts Valencianes en la seva novena legislatura, corresponent al 2015 i 2019. Una legislatura que va estar oberta amb la presidència del diputat socialista Francesc Colomer, però que als pocs dies canviaria pel nacionalista Enric Morera. El dia 12 de juny ve marcat com el Dia Mundial contra el Treball Infantil i el Dia Mundial per la Descontaminació Acústica. Tal dia com avui, però del 2007, el dia 12, el govern valencià notificava a Acció Cultural del País Valencià l'ordre de cessament immediat de les emissions de TV3 i sancionar l'entitat amb una multa de 300.000 euros. Dia 13 de juny és el Dia Europeu de Prevenció del Càncer de Pell. El 2007 el Tribunal Suprem denegava als familiars de Salvador Puig Antic l'autorització per interposar un recurs de revisió de la sentència executada l'any 1974. Tot seguit escoltem el tema I si canto trist, que Lluís Llach va compondre com a banda sonora de la pel·lícula Salvador.

Continuem amb el 14 de juny, Dia Mundial del Donant de Sang. L'any 2006, el grup Prisa i el grup Godó acordaren agrupar les seues participacions de la Societat Espanyola de Radiodifusió, la cadena SER, Antena 3 i Grupo Latino, en una sola empresa que tindria 1.095 emissores a l'estat espanyol, Estats Units i Mèxic, entre d'altres països sud-americans. L'any 2001, el 14 de juny del 2001, va haver un acord sobre la composició de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'endemà, les Corts ratificaren el pacte entre el Partit Popular i el Partit Socialista del País Valencià, PSOE.

El 15 de juny de l'any 2007, el Congrés dels Diputats espanyols autoritzava la llei d'investigació biomèdica que permetia la clonació de cèl·lules humanes amb fins terapèutics. De juny, Dia Mundial de les Tortugues Marines. L'any 2017, el València Bàsquet guanyava la Lliga ACB per primera vegada en la història en imposar-se al Real Madrid en el quart partit de la final.

I finalment arribem al dia 10 de juny, el darrer dia d'aquesta setmana curiosa que sempre marquem en 4 en un taxi. És el Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la Sequera. L'any 2004, els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea aprovaven en la cimera del Consell Europeu de Brussel·les el contingut de la Constitució Europea.

0: Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I aquí amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenya a dir gràcies en àrab. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps. Tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.
1: Són productes molt característics per a
2: les a foc lent.
3: Per tal d'aconseguir un punt de cocció únic.
4: Black Fans. El gran referent de l'alta gastronomia en Castelló.

Tercera persona és un programa que fa un recorregut pel conjunt de la nostra geografia per tal de recollir les opinions de persones, grups o entitats de reconegut prestigi i subratllar la seva importància. Tercera persona és un programa viatger de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tercera persona en la teua ràdio de capçalera.

Neus Penalva Suárez es asagista y crítica literaria. Actualmente es profesora a Pensilvania, en los Estados Unidos de América del Norte. Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ha impartit docència a la Universitat Rovira i Virgili, a tres universitats franceses, al Quebec i a la Universitat de Cambridge, al Regne Unit. Ha publicat articles acadèmics i capítols de llibre sobre l'obra de la Mercè Rodoreda i de Joan Fuster. El nom de dos autors que l'atzar ha volgut reunir en la coberta del treball que va obtenir el Premi Joan Fuster d'Assaig de l'any 2023, el seu primer llibre publicat. A més de tot això, s'ha d'afegir que la Neus Penalva ha estat la comissària de l'exposició Rodoreda, un bosc, que ha obtingut molt de predicament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i ha estat molt positivament acollida.

0: Jo tinc un primer dubte, Neus, i és què té la Rodoreda perquè una professora de Pensilvània, que ha treballat a Pensilvània i a Londres i a França, s'hagi fixat amb ella?
1: Bueno, que és, primer que és la millor novel·lista i el millor novel·lista de la literatura catalana, sense cap mena de dubte. Però és que aquesta professora de Pensilvània, de, bueno, no Londres, Cambridge, vaig estar, i França, de què parles? Bueno, a França havia estat abans a estudiar Rodoreda, però aquest llibre va existir, el va escriure una professora de secundària. Aquest humor. En tot cas, bé, trobo que és bonic que l'estranger... A mi m'han contractat amb una tesi doctoral sobre Rodoreda, per tant, potser el problema el tenim més aquí que fora. Fora no hi ha dubtes, no?, sobre el reconeixement de la seva literatura. De vegades és el complex de les llengües o literatura sense estat, que de vegades ens costa valorar més els escriptors genials que tenim.
0: Ha estat per la Rodoreda que vas guanyar el Premi d'Assaig Joan Fuster 2023?
1: Si ha estat per...
0: Per ella.
1: Ah, no ho sé, com? Si jo he guanyat el premi d'assaig per Rodoreda. O sigui, jo em sento molt honorada d'haver rebut el Fuster. De fet, quan jo no m'hi volia presentar, m'hi anava a presentar l'any que va quedar desert i a últim moment no m'hi vaig presentar, el 2022, no?, que era el centenari de Joan Fuster, perquè vaig pensar, no premiaran un estudi sobre Rodoreda. Serà una cosa de història, de política, tot i que, bueno, és un llibre que també pot ser molt polític, no?, La mort i la primavera. Però potser sí, potser inconscientment, no, inconscientment no, inconscientment, inconscientment, quan redactava aquest llibre, volia fer-li justícia. Per tant, aquest premi no, bueno, és per mi i crec que, d'alguna manera, no sé si també per ella, no? Però en tot cas...
0: Un pas més donarem. Has sentit que la Rodoreda et portava de la mà en algun moment?
1: No ben bé, és com... La mort i la primavera és una novel·la molt enigmàtica, molt difícil. Sí que recordo que quan vaig decidir que volia començar a estudiar-la, a estudiar aquesta novel·la tan estranya, que era el 2011, fa molts anys, vaig somiar que tenia la Rodoreda al davant, que jo sabia que era morta, però que li podia fer preguntes i li preguntava coses sobre el llibre que no entenia i no em responia, evidentment, cap pregunta, no? Però em deia, trobo que parla molta passió dels meus llibres, em parlava de vostè, no? I només hi vaig tornar a somiar quan ja l'havia acabat, encara no existia físicament, però quan havia acabat el document Word, jo no estava prou contenta amb el que havia fet, perquè sempre vols arribar més, no?
0: I va vindre a felicitar-te.
1: No és això. Vaig somiar que me la trobava i li donava el totxo de fulls de Word i deia, mira, té, ho sento, és el que he pogut fer. I ja està. Suposo que era la meva manera de... Sí, però no sóc fetichista, ni crec que... Però... I sóc una persona molt intel·lectual, però Rodoreda és molt enigmàtica, com és la seva literatura, i sí que han passat coses, algunes coses estranyes, no? Com en algun moment que he aconseguit interpretar una cosa, un ritual molt estrany de la mort i la primavera, que durant anys no trobava què volia dir, i de cop i volta és com si algú t'hagués donat una clau d'interpretació i a partir d'aquí ja pots entendre moltes altres coses, no? I el que sí que és curiós és que el 13 d'abril, que és l'aniversari de la mort de Rodoreda, aquest va ser el dia que el CCCB va veure el meu llibre i que em van trucar per fer l'expo.

0: Ens trobem escoltant una entrevista amb la Neus Penalba Suárez. I ho fem arran la presentació del seu assaig recentment guardonat amb el Premi Octubre Joan Fuster de 2023. Un treball que s'endinsa en la darrera obra pòstuma escrita un any abans del traspàs de l'autora i que no va obtenir el ressò esperat fins l'any 2017, moment en què va trobar el públic que es mereixia. El programa ha mantingut una entrevista amb l'autora de l'assaig premiat l'any 2023 al Soctubre i és amb ella amb qui continuem satisfent els nostres dubtes.
1: Calia posar en valor la rotoreda silenciada?
2: Bueno, silenciada, hauríem de definir què és silenciada, no? Rodoreda ha estat molt present, sempre ha estat molt present, molt llegida, molt estudiada, vull dir, jo no em vull reivindicar aquí com Marco Polo, vull dir, hi ha moltes estudioses de Rodoreda que han fet molt bona feina, tant a Catalunya com als Estats Units, abans de mi, però jo, bueno, com sempre fas amb la recerca, veus del que s'ha escrit abans, i estiguis d'acord o hi estiguis en contra, per poder anar més enllà, de la mateixa manera que espero que ara vinguin altres especialistes, no?, a dir la seva, però crec que sí que hi havia coses a dir que no s'havien dit, no?, i és el que he volgut fer.
1: Per ella anava, la següent pregunta és si resta aigua per poar del pou de la novel·la La mort i la primavera.
2: Oh, i tant. Vull dir, crec que aquest pou no s'acaba mai. Això són tres lectures, en aquest llibre proposo tres lectures, però és una novel·la extremadament enigmàtica i, per tant, s'hi poden fer altres interpretacions, com també de les més estudiades. Jo no crec que La plaça del Diamant o Mireia Trencat o El carrer de les Camèlies s'hagin esgotat en allò que moltes especialistes ja han dit d'elles, tot i que han dit coses que estan molt bé i molt bones, però crec que és com la literatura de Kafka, no? Quan un escriptor és tan bo com Rodoreda, com Kafka, com tants altres, no?, com Joyce, o sigui, és molt difícil dir, bueno, cada època llegeix els autors i descobreix coses noves en funció també de la sensibilitat de l'època.
1: Neus, s'ha de trencar els estereotips que han voltat la figura literària de la rodoreda cursi, la rodoreda crua, la rodoreda negativa.
2: Sí, totalment, perquè el que fan és com ascindir en dos i crear dues rodoredes, dos personatges, no? D'una part, aquesta rodoreda cursi, que jo no ho entenc, la veritat, perquè de cursi no en té res. Sí que és veritat que hi ha les entrevistes, fa aquest posat al final de la seva vida una mica de senyora gran, enamorada de les flors, però és un personatge. Al final és un personatge per evitar que els entrevistadors dels anys 80 li facin preguntes sobre la seva vida personal, que no ho volia. Però les flors de la seva obra són metgineres i de cursi. O sigui, ningú que hagi llegit realment Rodoreda, amb una mica de seny, més enllà d'una lectura potser adolescent esbiaixada, vull dir, és que és impossible, Rodoreda cursi, vull dir, no, és com el vinagre, és una antítesi, exacte, no em sortia la paraula, no? La Rodoreda fosca, Rodoreda sempre és fosca, ella mateixa ho deia en una carta a la Susina Amat, diu, gairebé tot el que escric és fosc com la gola del llop, i és veritat, però hi ha molta llum, el que passa és que la llum o la tendresa, la llum apareix molt en l'estil, que és molt lluminós, però a La plaça del Diamant també hi ha foscor, i a La mort i la primavera també hi ha primavera, no? Per això aquesta dualitat, també hi ha tendresa, també hi ha el meravellament davant de la bellesa de la natura. Vull dir, entendre-la és entendre aquests dos pols oposats i la seva literatura sempre està vibrant o està tibant entre aquests dos pols.
1: D'on surt el títol? Vull dir, quan l'has somiat?
2: El títol del meu llibre?
1: Sí.
2: Bueno, no l'he somiat, però fa amb els ulls ciment a la boca, evidentment remeten... La primera part i la segona del títol, Fa amb els ulls, és una cosa que diu, no la diu ben bé així, però que diu un personatge de La mort i la primavera, el noi del Ferrer, és un noi que ha patit gana durant la seva vida perquè els pares no li donen de menjar, el tenen, bueno, tancat a casa, i quan aconsegueix aixecar-se del llit, diu que en realitat més que gana de menjar té gana de gent, no? Que té fam als ulls. Ciment a la boca remet al ritual més esfereïdor de la novel·la pòstuma, que és tancar la voluntat dels vilatans d'aquell poble de tancar l'ànima amb ciment, no? Obligant els moribuns a empassar ciment. En realitat parla de mi, fam als ulls, ciment a la boca, perquè m'ha costat molt de fer aquest llibre, perquè hi veia moltes coses, perquè tenia una gran gana de veure, d'interpretar, de... I ciment a la boca perquè semblava que jo m'havien passat el llibre de Rodoreda com si hagués estat també el ritual del ciment i no me la podia treure, i m'ha costat molt escriure aquest llibre, no? Ha estat una dècada d'estudi, per tant, no l'he somiat, però potser sí que allibero una certa por a parlar d'aquest llibre, i allibero també la meva veu, perquè és el meu primer llibre. És el primer llibre que he escrit a la vida, i no serà l'últim, però és el primer, i per tant he hagut de destapar aquesta por, no?

0: Una última qüestió. No sé si n'hi ha rodoreda per anys.
1: Oh, i tant. És un clàssic, i per tant el clàssic es reactiva amb noves lectures, en noves èpoques. Jo no ho he dit tot, ni a l'Expo ni al llibre, encara tinc coses a dir sobre Rodoreda, no només a La mort i la primavera, sinó d'altres novel·les, però jo faré una pausa, perquè necessito una pausa, necessito distància, m'interessen també altres escriptors, m'agradaria escriure ficció, i espero poder-hi tornar d'aquí uns anys també amb una mirada més madura, no? Però i tant que hi ha per anys. L'Obiols li va dir a Rodoreda que la plaça del Diamant la llegirien els nets de Rodoreda si encara queden catalans. Doncs mentre quedin valencians, mallorquins, menorquins, catalans, no? Mentre el català sigui viu, hi haurà Rodoreda per anys, i no només a casa nostra, cada cop és més valorada també a l'estranger.
0: Anava a acabar en aquella pregunta, però has dit la paraula clau, i és exposició. Com de pagada estàs d'haver muntat aquest espectacle audiovisual literari, no sé què qualificaria més, però hi ha molts més qualificatius. Com de pagada estàs?
1: Bé, estic molt contenta de la reacció del públic. No, la veritat és que no m'ho esperava. Jo he patit molt fent aquest projecte expositiu. Patia perquè volia donar als espectadors un discurs que estigués a l'altura de la qualitat literària de Rodoreda i del que jo veig en ella. Llavors, ha estat molt difícil per moltes raons, però al final el més bonic és la resposta de la gent, i en aquest sentit em puc considerar molt ben pagada.

Tot això és el que ha donat de si aquesta entrevista en exclusiva que el programa ha mantingut amb la professora Neus Penalt. Ho ha fet arran la presentació del Premi Octubre Joan Fuster d'assaig de l'any 2023. Un treball que, sota el títol Fam als ulls, ciment a la boca, fa una lectura de l'obra de la Mercè Rodoreda que porta com a referència La mort i la primavera, una novel·la sobre la mort i de la mort que fa viure encara la Rodoreda com a una escriptora radicalment actual dins de les lletres catalanes.

0: No li ho diguis a ningú.
1: A la nostra emissora hi ha A Tornadia, un programa de difusió de música valenciana. Un espai que ens posa al corrent del que es produeix a casa nostra. A Tornadia.
2: Amb el suport de Més de Mil, editora valenciana, i la producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: A Tornadia.
3: Qui no ha escoltat mai Urbàlia Rurana no sap el que s'ha perdut. Si alguna cosa ha caracteritzat la trajectòria d'Urbàlia Rurana des del seu naixement, ara fa 27 anys, poca broma amb això, és la seva presència constant als entaulats per tal d'amenitzar trobades, celebracions, encontres, estatges. A més, ha sabut adaptar les seues actuacions a espais i repertoris diversos, i això no canviarà. D'aquesta manera sona l'inici del darrer treball d'Urbàlia Rurana.

0: Avui transitem per les melodies i els temes del darrer compacte que, sota el nom de Tornada a les Ribes, reflexa l'interès d'aquests cinc músics per la recuperació del gènere que senten, que més els representa, la música tradicional valenciana. I som a l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, amb Toni Torregrosa, perquè ens explica la raó per la qual el disc combina la música popular valenciana i els ritmes mediterranis, on s'escolten versos antics d'Imb Ab l'Havana i contemporanis del Marc Granell, així com cobles populars i composicions pròpies. Toni, anem a veure, no són molts temes d'Eneu el que conté aquest disc compacte?
1: A més, un disc llarg perquè, clar, feia molt de temps que no gravàvem. Nosaltres sempre ho diem, som un grup de directe i el tema del disc per nosaltres quasi que ens incomoda molt tindre que gravar coses que es queden definitives, no? Ho has de afinar molt les coses perquè saps que això és una... O tenim la sensació que quan fas un disc és una obra que queda. Ja sé que avui en dia la música és més efímera i això, però nosaltres encara tenim la idea aquella de l'LP, de vinil i tot allò que queda i fa història, no? I per això nosaltres quan ens hem vingut a donar compte teníem, pues, clar, un dipòsit de material molt gran a gravar i s'ha fet una selecció, n'hem descartat moltes cançons que potser tenien menys transcendència, però aquestes jo crec que són les 19 peces més importants d'aquests últims 10 anys d'Urbalia, i per això és un disc que quasi és un disc doble.
0: Vos interessa la riproposta com entesa com a mitjà de transport de cultura?
1: Sí, la riproposta és un nom que se li va donar en els anys finals dels 60, no? I després ha hagut riproposta en totes les arts, no? I hem vist com s'ha recuperat la font d'inspiració per a l'artista, sigui en gastronomia, sigui en pintura, sigui en arquitectura, molt sovint des de l'arquitectura popular, la gran diversitat. Fins i tot la música pop en els anys 80 començar a veure molt de les músiques. Mira, l'exemple més gran és el de Graceland del Paul Simon, però altra gent com Sting van començar a fer tot això. Per tant, no és un fenomen que sigui exclusivament dels folkies del País Valencià o de França, això. Forma part d'un moviment universal i nosaltres encara el voldríem fer més universal, és a dir, que la música valenciana se poguera escoltar amb unes oïdes exteriors, però a nosaltres és fonamental aquesta línia de la riproposta.
0: Vols dir que té predicament la música ètnica?
1: Sí, encara que té l'etiqueta aquesta de músiques minoritaris, avui en dia les músiques arriben a tot arreu perquè els suports digitals permeten que s'arribi a tot, hi ha accés. No us podeu imaginar el que costava en els anys 80 anar a trobar música de Grècia, te n'havies d'anar a Andorra i trobaves el millor Theodorakis i no Stavros Hartsiakos, però no trobaves el material que trobaves avui en dia. I això l'ha popularitzat i té molts seguidors. També és veritat que el mainstream són unes altres músiques les que més matxaquen en les ràdios i aquest problema continua existint. Però ja no tenim el problema de la falta d'accessibilitat. I una cosa sí que ha quallat, sobretot a partir dels anys 90, i és que se respecta la música popular i ètnica com a un gènere més al costat del clàssic, del jazz, del pop o un altre.

0: La Tornadia és un espai radiofònic en què hi ha veu, hi ha opinió, hi ha composició musical dels autors i autores més nostrats. Avui analitzem una proposta que posa la música popular valenciana al centre gravitatori i que permet una sonoritat transparent i nua, pròpia d'Urbàlia Rurana. Una proposta que amb l'ajuda i suport de més músics i fins i tot musicòlegs com Xampo Llobat, Jaume Gossalves, Tobal Rentero, Lucas Ibáñez, cerca un espai dins de l'aparador musical del nostre àmbit lingüístic i segurament més enllà. Hi ha influència de les cultures mediterrànies a de tornada a les ribes?
1: Sí, per això que parlàvem abans, que avui en dia hi ha tanta cosa accessible. Nosaltres ja veníem, des de principis del grup, doncs era una aspiració, no?, la d'entroncar la música valenciana a la mediterrània. Però sobretot estàvem veient que hi havia tanta riquesa musical que ens podia beneficiar, no?, nosaltres, entenent que València formen part de la cultura mediterrània. No és perquè tenim la mar aquí, sinó que tenim tota una història. I per tant, nosaltres això sempre ho hem cregut, siga perquè hem sentit com una vinculació sentimental cap al món mediterrani, o siga perquè el coneixement un poquet de la nostra història ens lliga amb Itàlia, amb Sardenya, amb Occitània, etc. I com no, pues, amb Mallorca, Catalunya. I també pel sud també trobaríem relacions, no?, per la zona de Múrcia i fins i tot en Canàries, perquè tota la música de la península ibèrica per en algun moment ha passat per ací. Però si jo he arribat a la conclusió que vas a Portugal i estàs escoltant música mediterrània també. No és perquè estiguin al costat de l'Atlàntic siga una cultura diferent de la nostra. Això, de veritat, que és una font d'inspiració grandíssima, i sobretot quan trobes relació, per exemple, el guitarró valencià, que te'l trobes en versions com el cavaquinho a Portugal, com en el tiple canari, doncs clar, això és un goig poder compartir i sobretot entendre que no formes part d'una cultura exclusiva on se toca la dolçaina, que és un instrument genuí d'ací i prou, sinó que té relació ha hagut una anada i vinguda d'estos instruments i d'estes cançons i d'estes melodies durant molts anys.
0: M'agradaria que m'explicares com és que Urbàlia Rurana porta tants anys i tants panys voltant pels... Ahir hi ha d'haver algun secret.
1: Bé, no, els anys... nosaltres sempre diem que el mèrit no és fer anys, en realitat. El mèrit és què fas durant... Com els has pogut invertir. I nosaltres, buscar, bonament, hem fet el que hem pogut, perquè, a veure, tots tenim altres activitats, siguin musicals o siguin laborals, i sobretot en el món de la música, pues, hem estat, estos 10 anys no hem gravat en el grup, però hem estat vinculats a altres projectes musicals, no?, i hem gravat en altres coses, cada membre independentment. El secret és, jo crec que és tindre clar un pla de treball que més o menys nosaltres el teníem des dels anys inicials, i que això ha sigut sempre anar... Mira, s'utilitza molt la paraula recuperar en música tradicional, però en realitat el que dic sempre és que s'hauria d'utilitzar

0: La paraula difusió. La nostra idea bàsica era agafar aquelles cançons que tenien valor del repertori tradicional i posar-les en circulació d'una manera digna, d'una manera que no fora no conservadora, no? D'una manera que pogueren aportar alguna cosa més. I ens estem trobant en que això doncs, cada volta n'hi ha més adeptes, n'hi ha gent... Abans, dels anys 90, doncs, els grups de folk se podien comptar en els dits d'una mà i avui en dia doncs, se compten per dotzenes, no? I crec que arribat a aquest punt nosaltres estem prou satisfets en que hem pogut aportar alguna cosa, no? En tot aquest camp. Vull dir que podem ser una referència per a altra gent més jove que està treballant en aquesta línia. I això és el que te dona forces per a continuar. Per suposat que no tot és fàcil en el mantenir l'activitat d'un grup. Hi ha des de problemes burocràtics a problemes de resistència física, de problemes de contractació, de tota classe. Però que a l'artista jo crec que li ha de poder més, no? L'afany, no? De creador que altra cosa.
1: A l'hora de fer el compacte que ara presentem, el darrer compacte després de tants anys o d'alguns anys de silenci, no sé si teniu una ruta predeterminada. Hi ha alguna ruta predeterminada per fabricar aquest compacte?
0: Bé, sempre tenim allà en la carpeta, sempre tenim un projecte de nou disc, no? Quan acabem en un, ja s'obre la carpeta, no? Del següent, on se van incloent pues, les peces factibles i se va mirant aquest material a veure quin té una coherència i cap a on pot anar la cosa. El títol d'este disc, que no és el que li hem posat al remat, era un altre, era un títol que el teníem pues, de fa més de 10 anys, perquè es tractava d'aquesta idea que nosaltres tornàvem, no? Era una cosa pareguda a roda i volta, tornàvem a les músiques, agafar-les i tornar a posar-les en circulació. I era també una imatge curiosa que te relaciona, que te vincula al món de la dansa, i això és el que buscàvem, no? I per tant, això ajuda moltíssim a no... Ja sé que n'hi ha bandes que prefereixen una cosa més espontània de dir, ei, tenim 12 cançons i això és l'últim que hem fet i això. Jo crec que val la pena de vegades descartar una molt bona, com la que li ha donat el títol a este disc, la d'Esbós de xiquet i xin d'escola. És una cançó que la teníem feia molts anys, però no entrava, no encaixava bé en altres discos. En este, que és d'una visió més oberta, sí que li entra.

0: a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que ens manté al corrent de les darreres novetats discogràfiques. A Tornadia, un espai bastit en col·laboració amb Més de Mil, una editora relacionada amb el món de la música professional i la comunicació. A Tornadia,
1: una producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Al repertori del disc trobem peces arrelades al nostre territori, però passades pel sedàs del quintet. Tanmateix són reconstruccions elaborades, amb total respecte i estima, envers els aspectes tradicionals de cadascuna de les composicions, a com ara la jota, el fandango, les seguidilles, Saloma, la masurca, el pasdoble o les mateixes salvades. Escoltem tot seguit un poema que Marc Granell va escriure per al desè aniversari de la nostra Escola Comarcal de Picassent.

0: La connexió entre els arrels musicals i els sons que ara escoltem al compacte d'Urbàlia Rurana són possibles gràcies als 5 components d'aquest grup i a una colla de companys de ruta que malden per fer-nos una mena de reconstrucció del que en algun temps podria haver sonat per aquestes contrades. Toni, té aquest treball voluntat reconstructiva del mapa sonor del nostre àmbit lingüístic?
1: Això és una pregunta ben, ben difícil, perquè com pots imaginar, la majoria de músics o creadors el que fem és la inspiració, la busques, però quan t'arriba no ajuda a la creació el tindre un pla molt tancat, no? És com quan vas a buscar roba, si vas a buscar una cosa molt determinada, segurament no la trobes i te perds una altra bona oportunitat, no? Però el que sí que hi ha és un pla de dir, no intentar destriar, no? Descompondre un poquet les peces de les... En la música tradicional s'ha anat afegint de vegades per molts usuaris coses que al millor no li feien falta, no? I al final te trobes un fandango com el de Marinieries de Castelló en què va carregat d'uns adornos, d'una instrumentació, d'una cosa que al millor no seria l'adequada. I per això sempre anem un poquet a l'origen, a buscar la versió més antiga possible, i a partir d'ací doncs ja li poses tu la teua part, els teus ornaments, la cosa que vols. Per tant, no hi ha un pla determinat en el que dius de reconstrucció, ni una idea d'educar ningú, ni que sigui un exemple, sinó intentar presentar les coses amb el més bon criteri, no? El més bon gust possible, i ja està.
0: No sé si t'he sentit ara recuperar aquells cants antics, no? Aquelles melodies arraconades.
1: Sí, totes aquestes melodies, en el disc hi ha unes quantes coses que eren inèdites, curiosament, i no estaven tampoc tan amagades, no? Algunes sí que hi ha unes albaes d'Ortells que apareixen en un cançoner, però que desconfiàvem de la transcripció que es va fer i vam anar a visitar l'arxiu de Fermín Pardo, l'arxiu de cançó digital que n'hi ha allà en l'arxiu municipal de Requena, i vam trobar que, clar, ahir n'hi ha una rítmica, un deix, un vocabulari, una cosa que dius, si no ho cantem nosaltres no s'entendrà ningú que existeix tot això, no? Jo crec que el que convida la gent és que facin més això, aquest tipus de faena, no quedar-se en la versió que li hagi sentit a l'últim cantador de moda ni al grup que coneix, sinó que intenti anar enrere i després aprofitar aquesta versió, no? Per això te dic jo que m'agrada més, quan parlem de recuperar, la idea de difondre, perquè hi ha gent que ja en el seu moment, el seu dia, va fer molta recuperació i el material està disponible, però no... Els grups joves jo veig que se tiren per altres coses més immediates, no? Que li arriben més a l'orella, no?
0: D'acord en això que dius, que l'objectiu és difondre, jo no sé si l'altre objectiu d'Urbàlia Rurana és moure a la gent en les places i en els carrers.
1: Sí, evidentment, com totes aquestes músiques, segurament l'origen de la música era la dansa, no? O són simultànies. Quan fas músiques populars, està sempre ahí, tens l'estil de la dansa, sempre està. Pots, com feia Astor Piazzolla, convertir en un tango en una altra cosa, si vols, no? Si tens la gran capacitat i la creativitat i els coneixements del jazz i tot que tenia l'Astor Piazzolla. Però moltes vegades quan trobes una cosa que dius, escolta, això en origen sona molt a mazurca, no? Hi ha una cançó, ja ve sento, que són unes melodies tradicionals valencianes, sona moltíssim a mazurca, això que serà, i indagues un poquet i resulta que aquestes melodies també s'han tocat al Pirineu, per exemple, com a músiques de dansa, les coneixen a Tolosa, i a partir d'ahir vam dir, doncs, mira, anem a retornar-li aquest ritme perquè sabem que n'hi ha gent que és aficionada a la dansa I bé, nosaltres podem actuar en concert, la gent asseguda tranquil·lament, fem coses més aixina, més harmonioses, més tranquil·les, com esta Saloma que n'hi ha, que és una cançó, pues, esta no seria de ballar, seria una cançó de treball, però clar, n'hi ha un 80% de ballable, inevitablement.

0: Per les lletres d'Urbal i Arrurana han fet servir cobles populars de les comarques valencianes, versos de poetes antics com l'andalusí i Van al Lavanna, o en versió de Josep Piera, està clar, i contemporanis com el valencià Marc Granell. També s'han emprat textos de Joan Soler i Amigó, de Rosabel Gumbau i del mateix Toni Torregrosa, amb qui ens trobem realitzant aquest programa i que ens permet passejar els temes principals, o almenys els que hem considerat que poden donar la clau del darrer treball d'Urbal i Arrurana. Aquesta nova proposta musical valenciana passa pels acústics i els directes?
1: Sí, com diem abans, per a nosaltres el més gratificant és el directe, tocar, és la realitat. Hem fet algunes quantes presentacions pràcticament sense amplificació, perquè és com ens sentim més a gust tocant. Està clar que en una plaça gran necessites tota una amplificació i se crea un ambient més prop del circ que d'altra cosa, i que també és molt divertit i que això. Però en el tema de la proximitat, no? L'altre dia, quan fem la presentació en la llibreria Fanset, dèiem que es tractava d'una presentació de proximitat, no? Com allò de l'agricultura de proximitat, perquè canvia molt la receptivitat de la gent quan la tens a pocs metres i estàs escoltant el so real del tot d'una mandolina, per exemple, o la veu, que si apenes passa per un micròfon és una sensació completament diferent. Jo crec que la gent s'ensenya a cantar en micròfon també, perquè no és el mateix. I nosaltres, pues, clar, sempre tardem a fer els discos per això, perquè l'actuació és una cosa que no es perdrà mai. Ha anat variant el vinil, muntat el videoclip, hi ha mil maneres de difondre, el YouTube és fonamental avui en dia per a la música, però el que és l'actuació en directe, això és impossible que es perga mai, per aquesta sensació que no té comparació.
0: I després d'aquests concerts de proximitat, què us diu la gent en acabant el concert?
1: Bé, tenim l'ocasió, doncs, en el cas que explicava jo, doncs, de signar els discos i poder fer una dedicatòria més personal i més íntima en aquella persona quan ha vingut que no s'ha comprat el disc en la parada ni en la botiga, sinó que està ahí, pot xerrar, i normalment ens trobem un dels comentaris moltes voltes i diu: m'ha encantat sentir-vos així, perquè jo vos he escoltat sempre o en un ball que n'hi havia molt jaleo, que no sonava molt bé aquella plaça, i així pues, ho he disfrutat, és una sensació completament diferent.
0: La portada que vos ha dissenyat Josep Gil i Susi Martínez està arrelada al cant?
1: Bé, Josep Gil vam caure en mans d'ell perquè vam veure treballs d'ell que havia fet per a Spanish Brass Lure Metals, i aquest estil minimalista ens va agradar molt. Altra banda, hi havia vingut un concert nostre i també ens suggeria una sèrie d'idees quan vam començar a parlar. Nosaltres no hem tingut mai un pla predeterminat en el que han sigut les portades. En canvi, en esta sí, perquè ja el disc s'ha anat fent durant molt de temps, i vam veure que un estil este estil minimalista, no? Aquella persona que ja havia treballat en músics, no? en disseny de música, ens ho podia encertar. Ell el que li va veure de seguida era el que guanyava l'ambientació mediterrània, i després també l'element este de la tradició valenciana, que vol recordar esta portada, pues, un poc el joc de la ceràmica valenciana, però clar, portada en uns elements que pareixen unes ones i això. I al mateix temps posar-hi uns punts de tensió, canviant els colors, perquè clar, tot el que ens ve per la mar no sempre és bonic, no? De vegades també tenim este món de les pateres i de la, la immigració forçada, que és també una de les cançons que ve en este disc.
0: Ja veuran com en realitat és allò que ens descriu el Toni, són onades de tots els colors del blau, però també salpebrades amb colors més terrosos, més verdosos i fins i tot ataronjats, que realment li donen aquest mosaic. Mosaic que, a més, hem de dir que se ve molt bé i se diu molt bé amb les 19 cançons, 19 temes que incorpora el compacte. Us queda molt de camí per fer encara, Toni?
1: Bé, jo espero que sí, no? De moment ja tenim totes les presentacions i els efectes, no? Posteriors a traure un disc, que enguany pues, anem a estar tot l'estiu i la tardor i fins a desembre tenim planejat tota una sèrie de concerts, de presentació de disc. I, clar, ara ja en lo que ja no s'ha obert una carpeta de projectes, sinó 5 o 6 possibles, no? Per tant, això en esta vida no ho acabarem. El que passa que a mi m'agrada tindre projectes oberts i, si no, sempre és una idea que li pots passar a algun altre, però se m'ocorreixen coses des de fer un recopilatori més comarcal, no? Que és una cosa que no s'ha fet massa, no? Grups de dansa sí que ho han fet, però no en este plantejament, no? Una cosa més evolucionar la música, per exemple, agafar tocs tradicionals d'una processó com la del Gemesí, no? I portar-la també a una instrumentació nova, este tipus de coses que naixen d'una cançó que, mira, això podria ser no sé quina altra cosa. Per tant, necessitem, falten anys, si la barca aguanta...

0: De tant en tant tens l'oportunitat d'escoltar A Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que et posa al corrent de les darreres creacions musicals més properes. A Tornadia, no cal que cerques més, ja estem ací.
1: A Tornadia és una producció de Ràdio Pego per a la xarxa.
2: No caldrà subratllar ara la naturalitat amb què Urbàlia Rurana expressa el seu cant. Hem transitat per aquest seu darrer treball de la mà del Toni Torregrosa i ho hem fet al mateix temps que voltàvem per alguns dels temes del compacte. Ni que dir-te que en escoltar el programa es veurà vostè, oïdor, oïdora, forçat o forçada a acudir a la seva tenda proveïdora de música habitual per continuar escoltant el que són capaços de fer. I com a remat escoltarem també el tema que tanca aquest compacte amb 19 propostes ben suggeridores. Parlaves de carpetes i de 4 o 5. Quin és el títol de la nova carpeta, encara que no serà el títol del nou disc?
3: No, home, això no ho podria dir. Si imagina que l'acabem d'ací 3 anys i mos el pilla algú.
4: Bueno.
3: No, però un dels projectes importants seria fer un recopilatori del material que hem fet durant aquests anys, però refent-lo. Això és una cosa que vam veure fer quan van fer, no sé si els 20 o els 25 anys, la Oyster Band, una banda anglesa. I va ser una cosa molt curiosa perquè, clar, cançons que havien fet de jovens en uns recursos, ara es trobaven en molt més recursos i comparaves noves versions. I la nostra música pareix que sempre fem el mateix, però després quan escoltes una cosa que has gravat en l'any 91,
4: no, mare del senyor,
3: dius, això ja es pot superar, no? I això seria, per exemple, un pròxim projecte de dir els 30 anys, no?
2: Doncs Toni Torregrosa, gràcies per acompanyar-nos per aquest trànsit, pel vostre darrer treball.
3: Moltes gràcies i fins una altra ocasió.

0: cada setmana a la teua ràdio local a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. No tenim aquesta estrela. A Tornadia.
1: Un programa en col·laboració amb el segell discogràfic independent i alternatiu Més de Mil, produït per Ràdio Pego.

Arriba ja aquest punt del programa i mirades les manetes del rellotge. No tenim cap mena de dubte que caldrà fer el darrer recorregut del taxi fins a les cotxeres, posar-li la funda, baixar la persiana i tornar a quedar fins la setmana vinent. Gràcies per haver recorregut junts aquestes carreteres hercianes que ens han portat per la diversitat radiofònica de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Radio Pego 107.8 en FM.
3: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
4: els dimarts
3: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, una abraçada.

0: A les 18:30 hores, Gimcana de Quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
2: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que s'ha traslladat perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

0: record de la primera vegada que em vares dur al trinquet. Murs blancs, enaltits fins al cel. Agermanat el públic a un costat. Converses, cacaus, històries de carrer. Cantava el marxador, començaven les travesses. Venien els pilotaris de fer-se la mà. Uns de roig, altres de blau. Venien els pilotaris en les mans enllestides de qui sap que va lluitar contra el mur sord. La pilota muda, regalmant la llàgrima, l'esclafit contra la pedra. Acompassada per el teua, meua, 1.000 duros als roixos, 15 net, 30 net. No és una volea, trapat de cel i a rap de terra.
1: Take a

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música. I'll keep you while on the road you end upon the wheel.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que poden pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.

Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Ya dos décadas, cuatro lustros, 20 años de promesas.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Escoltes Ràdio Pego.

0: Radio Pego.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Pedro Perro. Sono la seva Perro. Sei a Perro.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
1: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
2: No estoy sola.
1: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España. Look what you've done.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
4: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
5: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
6: Som la teua veu, Radio Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Sentir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
3: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

sabates no et disfressen. Et vestixen, et protegixen els peus i et transporten. T'aporten un origen. Terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.